0: per les eleccions municipals del 2027. Com es presenta aquest, aquest pròxim any? Aquesta, que començarà al setembre, encara ens queda el ple del mes de juliol per tancar, diguéssim, l'any polític. Al setembre tornem a reprendre el que serà l'últim any de la legislatura. Com ho entoma, en aquest cas, el Partit Popular?
1: Bueno, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i com vam comentar la passada entrevista, tenim ganes ja de que arribin eleccions, de que també la cosa es calmi una mica en quant a posar-ho tot potes en l'aire amb aquestes obres, remodelacions i tot el que no han fet en 3 anys que vulguin fer aquest últim any. Llavors, un cop passin les eleccions, sigui el resultat que sigui, com a mínim la població podrà estar més tranquil·la, perquè no tenim tot el poble aixecat, no? Que és el que està passant últimament, perquè clar, se'ls hi acaba el temps, i per tant tot allò que havien d'anar fent durant aquests 4 anys ho han deixat per l'últim any, no? I això ho estem patint com a ciutadans.
0: Si haguéssim de resumir aquesta legislatura amb un titular, de moment amb quin titular ens quedaria?
1: De què em preguntes? De com ho vivim nosaltres com a Partit Popular, com veiem la ciutat
0: en general?
1: En general, és una, per nosaltres, ha estat una tornada al que seria la vida política, i per tant emocionats i contents, perquè ha estat tornar després de 4 anys de no ser-hi. Creiem que hem evolucionat moltíssim des de que vam entrar el 2023 fins a dia d'avui, i esperem continuar evolucionant. És veritat que la gent cada vegada, doncs, tenim més visualitzacions, tenim, parlo de xarxes perquè és el que és més comú a l'hora d'expressar per la ràdio, no? Però també és veritat que la gent, doncs, et reconeix més, et pregunta. Això és lo bonic de la política, el tu a tu, que puguin preguntar, que puguin dir-te què és el que necessiten, que tu puguis, doncs, portar-ho a l'Ajuntament, indicar cap a on podrien anar, o fer tot l'esforç que puguem perquè ho aconsegueixin, no? Com qualsevol associació. Per tant, nosaltres creiem que ha estat una bona legislatura en general, sobretot pel nostre grup polític, i esperem, doncs, que això també es reconegui, doncs, en les properes eleccions.
0: Si li pregunto, quin considera que ha estat el principal encert del Partit Popular de Sant Andreu de la Barca durant aquests 3 anys, o durant l'últim any?
1: El principal encert nostre, jo diria, és ser molt passats, insistir moltíssim en allò que ens demanen, denunciar, doncs, allò que creiem que és prioritari, com a mínim per nosaltres. Faig un petit exemple. Nosaltres vam dir que necessitàvem remodelar el que era el passeig al Parlament, la sortida de l'estació. Vam presentar una moció, ens van dir que no, i com tothom deu saber ja, han fet una remodelació i han arreglat aquest passeig al Parlament. Casualitat de que ho demanem, ens diguin que no, i al cap de 4 dies ho estiguin fent? Bueno, com a mínim ho estan fent, que és que al final, per nosaltres, el reconeixement que ens queda és, bueno, si aquest govern fa a cop de denúncia, doncs denunciem-ho. És a dir, demanem lo d'avinguda al Parlament, s'arregla. Demanem que s'ampliï el pàrquing del Josep Pla, que es faci l'asfalt. Ara ja a l'últim ple es va aprovar una partida per a poder asfaltar el pàrquing del Pla. És a dir, per exemple, les clavegueres que estaven atascades allà al Palau, que van fer una denúncia, doncs al cap de la setmana estava buida, estava neta. Doncs escolta, fem-ho d'aquesta manera. Lamentablement no podem fer-ho d'una altra manera, perquè quan es tracta de fer propostes al ple, que és com ens demanen, fer mocions, o ens recriminen que no presentem o demanem coses, quan les demanem ens diuen que no. Bueno, si al cap de dues setmanes ho fan ells, pues que estigui fet. Al cap i a la fi, nosaltres el que demanem és algo que ens demanen els veïns i que estem contents que es faci. Nosaltres no ho podem fer perquè estem a l'oposició, però si som el precursor de que ho facin, doncs millor que millor.
0: Creu que avui en dia Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que ara fa 3 anys?
1: Millor depèn de com ho miris. És a dir, millor perquè s'estan arreglant coses? Sí. Millor perquè està tot ple d'obres? No. Millor perquè tenim millor seguretat? Doncs no. Per què? Perquè tenim moltes càmeres, sobretot aquest anell de seguretat, que va molt bé per si entra algun vehicle que ha estat sostret o que està implicat en algun delicte. Però quan la gent pateixen robatoris al cotxe dintre d'un pàrquing, o sigui, el pàrquing públic, i tens una càmera, doncs no serveix de res. Per tant, creiem que aquestes càmeres han de tenir la doble funció, no només per regular i per veure el tràfic que hi ha i si hi ha aparcaments lliures o no, sinó també doncs, quan hi ha aquests robatoris doncs, que es puguin recollir les imatges per fer la denúncia.
0: Una altra pregunta que també estem fent aquests dies en els diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència al plenari municipal, amb aquesta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, és quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les seves grans assignatures pendents?
1: Per mi Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim, vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica, li agrada doncs, estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene San Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene San Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de San Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación. Y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte y que además es de aquí, del pueblo, y hem de fer poble.
0: Durant aquest mandat s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, com ara vostè apuntava, mobilitat. Quin d'aquests àmbits considera que necessita una actuació molt més urgent a Sant Andreu de la Barca?
1: Pues la vivienda. Mira lo que te voy a decir, la vivienda. Porque no hay una oferta de vivienda en San Andreu de la Barca. Ya no solo a nivel público, sino que a nivel privado tampoco lo hay, y lo que tendríamos que hacer es promover una vivienda pública asequible, que nuestros hijos no tengan que irse como se tienen que ir de nuestra ciudad, pero no porque no quieran vivir aquí, sino porque no pueden o pagar lo que se pide aquí por una vivienda, o porque directamente no hay mercado, porque no hay mercado, es decir, todo está alquilado, vendido, o los precios de venta son muy superiores a lo que puede ser una renta media, y por lo tanto no pueden acceder, y tienen que marchar a otras localidades, pues ya sea Abrera, Esparraguera, Olesa, etc., ¿no?, que son un poquito más económicas de momento, que todo llegará, porque todo llegará. Cuando a medida que se va colapsando todo lo que es cerca de Barcelona, pues seguirá para arriba y por lo tanto va a ser complicado también. Creo que hay que tener un pensamiento, hay que hacer vivienda pública, hay que favorecer pues que se queden aquí nuestros jóvenes, hay que implementar, ya no solo a nivel de seguridad, como comentábamos antes, tenemos muchos efectivos de la policía local, pero es cierto que seguimos escuchando problemas por la calle, problemas de tirones, problemas de que se te suben contigo en el ascensor, robos de los catalizadores, un montón de cosas que sí, que antiguamente seguramente que habrían, pero que es que ahora lo vemos y lo sentimos a diario. Entonces creemos que la presencia policial tiene que ser más efectiva en la calle. Y que por supuesto el vecino se sienta seguro porque hay un policía o dos patrullando cada X tiempo pasando por todos los barrios de San Andreu sin excepción, y por lo tanto que no sea solo una sensación de seguridad, sino que sea efectiva.
0: Ara que parla de seguretat, un dels temes que també

0: el grup Los Sobraos, que també han protagonitzat una de les entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada, concretament arran del concert que van oferir a Sant Andreu de la Barca amb motiu de la Fira de la Primavera 2026. Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directe d'estiu. Avui en el Via Directe d'estiu parlarem d'esports, de la gala dels campions i campiones que es va celebrar al juliol a les instal·lacions esportives de Can Salvi, que va premiar els millors equips i també esportistes de Sant Andreu de la Barca. I també avui repassarem i recordarem la inauguració del Gerard Martín Cuérez Curt i també de l'entrevista que manteníem amb el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca, Gerard Martín. I també recordarem els premis de l'esport local, la 27a edició i de l'acte que es va celebrar el passat mes de novembre en el Teatre Núria Espert. Salutacions de Jordi Milian, un dia més, acompanyant-vos en aquesta nova edició del Via Directe d'estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per als aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
3: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot, important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones, que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
3: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
4: Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
5: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estava també estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
4: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol, futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens...
5: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlàvem amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
4: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
5: Sí, sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esports quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
4: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
5: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius Genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
6: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12 A, que l'any passat no va poder pujar, el sub-11 A i el sub-12 B. I a més, els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
4: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
6: Sí, sí, hem crescut més, i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11, i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
4: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
6: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
4: Com afronteu la propera temporada?
6: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero.
4: Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
7: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
4: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
7: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
4: també tenir una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
7: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
4: Com s'espera la propera temporada?
7: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El club d'hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del club d'hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
8: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos que los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
4: A mí está muy bien, ¿no? Que haya aquest reconeixement per l'esport femení, ¿no?
8: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
4: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
8: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
4: Ara, al novembre, la nit de l'esport local.
8: Sí, en novembre, la nit de l'esport.

0: Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
1: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades, no?
2: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pot fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
1: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
2: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya, d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa, es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant també.
1: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no? Organitzant també.
2: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? Des Ports Anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres, ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
1: Està grossa, eh?
2: Bueno, ara tenim que sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
0: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Helios Artesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la de Vegas. Altres entitats esportives com el Club d'Atletisme també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Aranz.
3: Molt bona, una bona temporada com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... i els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
1: A més, el Club de l'Atletisme no para de créixer. Cada vegada teniu més integrants.
3: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent i sobretot cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa i això és molt bo.
1: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
3: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
0: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca. L'equip amb més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya. L'equip més 60 ascens a la categoria. I també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
4: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete

0: femenino.
1: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits, no?
0: Es muy bueno, estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
1: ¿Eso cómo afronteu la primera temporada? ¿Cómo se presenta?
0: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido este año.
1: Altres entitats, com el club de tenis Taula Barca Andreu, també han aconseguit l'ascens a categoria del sènior A i també del sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el club de petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de Lara Sepúlveda. També el gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca, la gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El 25 de febrer s'inaugurava el Cruz Court que porta per nom Gerard Martín, el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca. Avui recordem el dia de la inauguració, com dèiem, 25 de febrer d'aquest 2026. Gerard Martín, el jugador del Barça, ha fet vibrar Sant Andreu de la Barca i la inauguració de la Cruz Court que porta el seu nom. Sant Andreu de la Barca ja compta amb aquest nou equipament esportiu de referència que s'ha inaugurat aquest dimecres. Oficialment, la Cruz Court Gerard Martín, una pista poliesportiva ubicada al Parc Antonio Machado, al barri del Palau. La instal·lació porta el nom del futbolista santandreuenc Gerard Martín, jugador del primer equip del Barça, com a reconeixement a la seva trajectòria i a la vinculació amb la ciutat. El projecte és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Cruyff i s'emmarca dins de la iniciativa social de la Fundació que impulsa la creació d'espais esportius de qualitat en entorns urbans. L'objectiu és clar, fomentar la pràctica esportiva, els hàbits saludables i els valors com el respecte, el treball en equip i la superació personal entre infants i joves. Valors que té també, evidentment, el mateix jugador del Barça, Gerard Martín. L'acte inaugural ha comptat amb la presència de la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura, a més de l'alcalde, Marc Xirivet, així com també del mateix jugador, Gerard Martín, que ha estat el gran protagonista de la jornada, un Gerard Martín que també ha estat acompanyat de diversos infants d'escoles de Sant Andreu de la Barca que han pogut estrenar la pista amb el futbolista blaugrana en un ambient festiu i de proximitat. Un cop finalitzat l'acte, Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Gerard Martín i també amb la seva família. Bé, primer de tot, Gerard, ja està inaugurat el Cruz Court, aquí ja pots veure el teu nom, com estàs?
3: No, bé, molta il·lusió de tenir la pista aquí amb el meu nom de la Fundació.
1: Què has sentit quan has vist el teu nom finalment avui aquí?
3: No, molt content, molt d'orgull d'això, que tant l'Ajuntament com la Fundació hagin comptat amb mi per aquest projecte.
1: Estàs aquí acompanyat dels teus pares, tenim la teva mare, el teu pare, el teu germà. Vosaltres que heu seguit des de sempre la carrera del Gerard, què sentiu, com valoreu un dia com el d'avui?
4: Pues molt d'orgull, com diu ell. Jo encara no ho crec, però la paraula és orgull. Sobretot molt orgull. S'ho ha guanyat, però és un orgull enorme.
5: Sí, ja ho he dit, bueno, orgull de veure'l créixer i poder participar en projectes com aquests, que són superimportants per la societat i també per ell a nivell personal.
1: El Gerard Martín, ja ho parlàvem l'altre dia a l'entrevista de la ràdio, no?, que té aquests valors que inculcava Johan Cruyff, no?, l'esforç, la perseverança, no?, d'intentar tenir uns somnis. El seu somni era ser jugador, sí, del Barça, ho ha aconseguit, eh? Ara falta, suposo, que guanyar la Champions, però de moment va en camí, no?
4: No, tot arribarà, s'ha de seguir treballant i lluitant, i jo crec que tot arribarà, eh?
1: Gerard, pròxim somni.
3: Sí, guanyar la Champions. Sí.
1: El somni de Gerard Martín, guanyar la Champions. Algun dia amb el Barça, de moment, ja té una Cruyff Court, una pista poliesportiva, amb el seu nom a Sant Andreu de la Barca. L'acte inaugural, com dèiem, ha comptat amb la presència de l'alcalde Marc Xirivet i també amb la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb la directora de la Fundació Cruyff.
6: Home, contents amb el camp de Sant Andreu de la Barca amb el Gerard Martí. És el camp 327 arreu del món, a 20 països. però sí que és veritat que és el primer jugador del primer equip ara mateix que té un camp, amb la qual nosaltres orgullosos de que això vagi passant generació a generació i jugadors com pot ser Pep Guardiola, que té el seu camp, doncs que ara el Gerard Martín també en tingui un, i sobretot això, no? que s'entengui que aquest camp és d'ús lliure, que és pels nens i les nenes de Sant Andreu de la Barca, que l'esport és valors, que nosaltres farem una formació tots els joves de la localitat perquè aprenguin a que això és seu i que ho han de cuidar.
1: Des de la Fundació Johan Cruyff, explica'm breument a què us dediqueu vosaltres, no només amb aquests Cruyff Curs, sinó també feu moltíssima feina amb d'altres aspectes.
6: Bé, nosaltres, als nostres inicis, que ja fa 30 anys, el Johan va començar la Fundació perquè va conèixer un nen que tenia síndrome de Down i a partir d'aquí se'l van portar un dia als entrenaments, es va donar compte del poder integrador que tenia l'esport, i el que fem és treballem a l'esport adaptat quilòmetre zero. Què passa si tens un fill amb una diversitat funcional i viu en una població de 10.000 habitants, que té que fer 200 quilòmetres per poder fer una activitat. Doncs nosaltres apropem l'esport adaptat arreu, perquè tots els nens i les nenes tenen el dret de fer esport.
1: Satisfet, suposo, de la gran acollida, no?, que ha tingut al camp.
6: Home, ha sigut espectacular. Bueno, el pobre Gerard, no sé si ha fet 5.000 signatures, però quasi, i encara ara li queden a fora uns quants joves de la localitat per signar.
1: Bany de masses de Gerard Martín a la inauguració de la Cruyff Court, que porta el seu nom al barri del Palau. També hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet, que ha fet la valoració al per què la Cruyff Court porta el nom de Gerard Martín i, sobretot, com es va originar aquest projecte.
7: Molta felicitat, jo crec que la gent està supercontenta, els nens i nenes de gairebé totes les escoles que han vingut a l'acte d'inauguració, més tot el públic que hi ha hagut en tot moment aquí al carrer Berguedà. La veritat és que això és el que busquem, és dignificar els espais de la ciutat, que tinguem, diguéssim, equipaments de primera, com és el cas, i a més santandreuencs il·lustres com el Gerard, que són importants, doncs que també puguin estar doncs amb els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que avui és una tarda molt feliç. Venim a fer política precisament per això, a millorar espais, a que la gent estigui contenta a la ciutat on viu, se senti orgullosa, i aquest és l'objectiu que com a alcalde tinc. Per tant, avui és un dia rodó.
1: A més, en aquesta pista esportiva on els nens i nenes podran practicar l'esport, podran practicar el futbol, i sobretot seguint aquestes 14 regles, que hi ha un cartell que ho indica, les 14 regles de Johan Cruyff, i a més amb un Cruyff Court amb valors, no? Que s'intenta fomentar uns certs valors.
7: No és només la pista, com dèiem en l'acte d'inauguració, sinó és tot el que, diguéssim, porta enrere la pròpia, diguéssim, fundació, no? Aquests programes d'integració social a través de l'esport, aquests programes de dinamització per poder practicar, diguéssim, de manera endreçada, de manera per gaudir de l'acte. Llavors, jo crec que la simbiosi, el conjunt de l'equipament, més totes les activitats que es fan al voltant, és quelcom molt interessant per la ciutat, i com bé deia la directora de la fundació, doncs Sant Andreu de la Barca hem picat molta pedra per poder tenir aquest equipament. Gràcies també a la Diputació de Barcelona, que amb una subvenció nominativa directa hem pogut fer aquesta pista sense cap cost per als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que és un èxit global, i la veritat és que estem, com deia abans, molt contents.
1: Sobre aquests valors de la Fundació i sobre aquests partits que s'aniran organitzant, això ho veurem aviat. De moment tenim la pista inaugurada.
7: Exacte. Ara els nens i nenes de la ciutat ja poden utilitzar aquesta pista, i a partir d'ara la pròpia Fundació organitzarà els seus equips, començarà a fer formació a diferents membres, no? Són 12 heroes i dos coaches que es dedicaran a formar aquests heroes, que seran després qui organitzin aquests tornejos. Per tant, seran els propis infants i joves que organitzaran aquests tornejos, i això es va anirà veient amb el pas del temps. I és un programa que ha vingut per quedar-se, per tant, no és qüestió de tenir pressa en implementar-lo, sinó de que els fonaments siguin correctes i ben sòlids perquè duri molts anys.
1: Suposo que també satisfet d'aquesta inauguració amb la participació de nens i nenes de les diferents escoles de Sant Andreu de la Barca, també el Club de Futbol Sant Andreu Agrupació també hi ha participat avui, vull dir, tot el conjunt de la ciutadania, no?
7: És una festa de poble, hi ha hagut aquí entitats, hi ha hagut aquí nens i nenes a les escoles, i per tant és el que buscàvem, una molt bona rebuda per part del barri del Palau, i això és el que també ens motiva a seguir treballant en aquesta direcció.
1: Les paraules de l'alcalde Marc Giribet a motiu de la inauguració de la Cruyff Court a Gerard Martín a Sant Andreu de Barca, al barri del Palau. I Gerard Martín també ha mantingut al mig de la gespa a una entrevista amb el periodista Edgar Fornós, que ha fet de mestre de cerimònia a la inauguració.
8: I ara anava a tastar aquesta pilota, que li passarem al Gerard perquè no vull fer el ridícul. Gerard, com la veus aquesta pilota? No. Mira, un passet endavant cap aquí, que així et podem veure tots. Bé, Gerard, un segon... Res, ens escoltem i després ja juguem i fem el caliu que toca, eh? De fet, hi ha molta calor, m'han demanat les targetes per ventar-se. Gerard, com deia la Pati, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Clar, jo l'altre dia ho pensava, dic, tu ets del 2002, si no recordo malament, molt jove. Qui et va parlar, tu, de Cruyff? La primera vegada que algú et va mencionar Cruyff, o no sé com tu vas arribar a la seva persona.
3: Bueno, suposo que els meus pares o el meu avi, jo de quan era el Barça petit, pues sempre Cruyff era una paraula que sortia, evidentment.
8: Clar, i no sé si havies vist vídeos o d'alguna forma les seves mítiques frases, el salit i disfrutar, sí, com deia la Pati, o un palomo no hace verano, o gallina de piel, que al final hem hagut de reinventar-nos. I bé, el Gerard, durant molts partits, has estat a un estadi que porta no el nom del nostre club, sinó que portava el nom, sí, de Johan Cruyff. No sé, d'alguna forma, de la filosofia que ell traslladava en aquell equip de la primera Copa d'Europa, si d'alguna forma tu que has jugat al Barça, vas arribar del Cornellà, però també has jugat des del filial, detectes aquest tipus de futbol, divertit, atacant.
3: Sí, està clar que encara aquesta filosofia i aquests valors es noten al dia d'avui al futbol al Barça i molt d'orgull.
8: No sé, Gerard, on tu vas començar a donar tocs amb la pilota, no sé, no sé si era un camp com aquest, si era un camp de terra, si era una escola...
3: No, segurament seria al parc de sota de casa, o sigui que aquesta pista està molt millor a dia d'avui.
8: Sí, com valores el fet de que, per exemple, ser un nen, ara que estem davant de nens i nenes dels alumnes d'aquí de Sant Andreu de la Barca, que puguin gaudir d'una instal·lació com aquesta?
3: No, al final és molt important. Jo, si fos petit i veig aquesta pista, tindria moltes ganes de venir aquí a jugar cada dia després de l'escola.
8: Té moltes ganes de jugar, però per culpa d'alguns que abans de banda negra, ara banda color fluor, no podrà jugar el diumenge contra Vilareal. Dissabte o diumenge és?
3: Dissabte.
8: Perquè estàs sancionat. No sé com s'agafa un partit, que tu vols jugar, no pots jugar-lo, no sé.
3: Bueno, és dur perquè sempre vols jugar i és una setmana una mica rara, però també, bueno, al final has de descansar i, bueno, també va bé desconnectar el cap una mica.
1: Gerard Martín, jugador del Barça, des dels 5 anys viu a Sant Andreu de la Barca. Fa uns dies, Ràdio Sant Andreu l'entrevistava a la ciutat esportiva Joan Gamper i ens parlava de la seva experiència al primer equip del Barça i també la seva vinculació amb Sant Andreu de la Barca. Entrevista que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
9: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: I a continuació, en aquesta Via directa d'estiu, recordem l'entrevista que realitzàvem amb el jugador del Barça, Gerard Martín, el 20 de febrer d'aquest 2026. Ens trobem a la ciutat esportiva Joan Gamper, al cor esportiu del Futbol Club Barcelona, per conversar amb Gerard Martín, un dels noms propis de la nova generació del Barça. Nascut a Barcelona, va arribar amb 5 anys a Sant Andreu de la Barca. Volem repassar avui una mica la seva trajectòria i també volem comentar una notícia important per Gerard Martín i també per Sant Andreu de la Barca. Gerard Martín, gràcies per atendre'ns.
10: Clar.
1: Gerard Martín, la teva trajectòria futbolística podem dir que és d'aquelles que fan història, no? En el sentit de que compta amb un component de perseverança, d'esforç i també de lluita. Com has viscut tota aquesta trajectòria?
10: Bueno, una trajectòria, això, segurament una mica més diferent a l'habitual aquí a l'elit, però sí, una època, pues, de treballar molt durant aquests anys i, bueno, al final poder tenir aquesta sort de poder arribar aquí.
1: Quins són els teus primers records amb una pilota?
10: Pues quan era ben petit, me recordo que el meu avi ens portava a mi i el meu germà a entrenar i res, això, aquests són els meus primers records.
1: La figura del teu avi sí que ha sigut molt important, no?
10: Sí, també, sí, els avis són molt importants.
1: Quan vas signar, en aquest cas, el contracte amb el Barça, vas estar acompanyat de la teva família i del teu avi, no?
10: Sí, sabia que ells hi feia molta il·lusió i que no podien faltar, ja.
1: Quan vas tenir clar que volies ser futbolista? O quins records tens quan ja et vas considerar un futbolista?
10: Pues la veritat que ho tenia bastant clar des de ben petit. Sí que és cert que en aquella època, pues, queda molt lluny, no? Però jo sempre ho tenia al cap inclús quan era primària o així, o a principis de secundària, ja ho deia, encara que estava molt lluny, però bueno, era la meva idea.
1: Estàs en el primer equip del Barça, ara si et pregunto, el teu somni quan eres petit era arribar al primer equip del Barça? Ara seria fàcil dir que sí, no? Però tenies aquesta meta de, o somiaves en algun dia arribar en el primer equip del Barça?
10: Sí, sí, sí. Com, suposo que com molts nens petits somies això de quan ets petit, però bueno, sí, jo ho somiava i he tingut la sort de poder complir-ho.
1: Que arribar al primer equip i a més consolidant en el primer equip, no?
10: Sí, sí, sí, no, estic molt content, la veritat, d'estar aquí.
1: Això de ser culer ja des de petit és un plus ara que s'ha arribat al primer equip del Barça, perquè clar, com es passa d'anar al Camp Nou a veure partits de futbol acompanyat amb la família de petit a finalment jugar precisament amb el Camp Nou i l'estrenat Camp Nou, no?
10: Sí, sí, jo crec que és un plus, sempre al final sentir-te d'un lloc on que ets del lloc on estàs jugant, pues al final sempre és un extra per jugar.
1: Lateral, central, on et sents més còmode?
10: A les dues, la veritat que em sento còmode a les dues i, bueno, on faci falta jugaré.
1: De davanter? Vas marcar un gol amb el Barça.
10: Soc de fer pocs gols, però bueno, si ha de ser de davanter...
1: Qualsevol lloc on l'entrenador sí. Et posi, no? Això sí que es destaca molt de tu, no? De ser un jugador que el que vols és jugar i allà on et mani l'entrenador, no?
10: Clar, al final, per un jugador, el més important, almenys per mi, és jugar i tenir continuïtat i si això implica haver d'anar canviant de posició, pues no passa res.
1: Aquí en el Barça has tingut dos entrenadors que han estat importants a la teva carrera, en Rafa Márquez, en el Barça Atlètic, que tens una dada curiosa, no? Vas disputar tots els partits excepte un i per sanció, que si no l'haguessis jugat segurament també, no?
10: Sí, el bé la temporada aquella va ser així, tots els partits 90 minuts menys la sanció.
1: Què recordes d'aquella època en el Barça B?
10: Pues la veritat que aquell Barça B tenia molt bon grup, de fet vam estar a punt de pujar, però sí, aquell any el recordo un any pues, d'això, de molt aprenentatge i de passar-ho molt bé amb aquell equip.
1: Venies del Cornellà, fins i tot vas disputar un partit en contra del Barça amb una Copa del Rei. Quan vas disputar aquell partit, ja intuïes alguna possibilitat de que poguessis passar el Barça o no? Encara no s'havia parlat res.
10: No, en aquella època encara quedava molt lluny.
1: A un Cornellà on va jugar també Jordi Alba.
10: Sí. Sí,
1: que és un dels teus referents, no?
10: Sí, sempre ha sigut el meu referent. Quan era petit jo hi veia el Barça, pues sempre em fixava en ell també per la posició, o sigui que sí.
1: Després arribes al primer equip, aconsegueixes la gran confiança, podem dir gran confiança de Hansi Flick, que sempre ha destacat això, el teu esforç, el teu treball. Què ha portat en aquest cas a Gerard Martín al Hansi Flick?
10: Què m'ha portat ell a mi?
1: Sí.
10: Pues la veritat que molt, perquè o sigui, el futbolista que sóc ara, en part, pues, també hi ha una part que evidentment és gràcies a ell per tot el que he après amb ell, i això m'ha donat molta confiança, que al final això a mi m'ha servit per seguir treballant i millorant i poder-li tornar aquesta confiança.
1: Et defineixes com un noi humil, treballador, està clar que s'ha pogut aprofitar totes aquestes oportunitats que t'ha donat el futbol, però d'on neix aquesta mentalitat?
10: Bueno, suposo que una mica dels pares, no? L'educació que m'han donat els pares, i suposo que em vindrà d'aquí.
1: Què diuen ara els teus pares quan han vist el que has aconseguit? No, o has arribat on has arribat?
10: No, els meus pares supercontents. Sí que és veritat. Ara, bueno, sí, també no, pateixen molt. A cada partit jo crec que pateixen com a pares, però també gaudeixen molt de veure fins on he arribat i del que estic fent, i molt content per ells.
1: En quin moment te n'adones que ja ets jugador del Barça, que passeges pel carrer i et comencen a reconèixer?
10: Pues l'any passat, ja després de pretemporada i això, al principi no tant, però després ja sí que és cert que pues, a mesura que vas jugant més partits o tens partits així més importants jugats, pues la gent pues et coneix més, et para més, i sí, així.
1: Com ho portes?
10: No, bé, perquè al final pues, la gent sí, és feliç, o sigui, em fa feliç a mi pues, que la gent et pugui parar i pugui demanar una foto o que et digui que ho estàs fent molt bé, doncs això per un és gratificant.
1: No sé si en aquests moments, quan algú et demana una fotografia o et demana un autògraf, recordes aquell Gerard Martín petit, no? Que si hagués vist un jugador del Barça hagués fet el mateix, no?
10: Sí, de fet, jo quan era petit, no sé d'on, tenia un llibre petit de firmes d'algun jugador del Barça que aconseguirien no sé com i sí, sí, clar, molt content.
1: Debutes en el primer equip del Barça el 17 d'agost del 2024 contra el València, suposo que és una data aquella que tens marcada a foc. Aquell partit va ser el debut en el primer equip.
10: Sí, aquell partit va ser molt important per mi, per com dius tu, el debut. I a més allà contra el València, que jo tinc família allà a València i estaven tots al camp, i pues, és un dia que no oblidaré mai.
1: I amb victòria. Crec sí, que va guanyar aquell partit, sí, sí. No? Hi ha un altre partit també que t'ha marcat, o dius que t'ha marcat la teva carrera, que és aquella famosa semifinal de la Champions amb l'Inter, on segurament va ser un dels millors partits que vas fer, i després d'aquell partit va haver un jugador del Barça, Chesnik, en aquest cas, que et va donar un consell, que et va dir ànims, no?
10: Sí, perquè en aquell moment... pues... va ser molt trist per l'eliminació, però ell pues, això, em va mirar i em va dir que no havia de plorar, que havia d'estar orgullós del que havia fet i que d'aquí a final de la meva carrera perdria molts partits però guanyaria més i que m'havia de quedar amb això.
1: Clar, sou una plantilla molt jove.
10: Sí, molt, molt jove.
1: Bueno, tu tens 23, a punt de fer 24, no?
10: Semblo estar gran, quasi.
1: Home, en el teu cas, tenint en compte els jugadors del Barça, no? Que amb 16, 17 o 18 anys debuten, tu ja series un dels veterans, no?
10: Clar, comparat amb alguns que tenen 17, 18, sí.
1: Com veus el vestidor, aquest ambient, no? D'un vestidor jove, no? Amb ganes de guanyar títols i, sobretot, amb molt de talent.
10: Sí, aquest vestuari jove, doncs... pues... ens anima a tenir molta energia i molta gana de guanyar-ho tot i és positiu per nosaltres.
1: Amb qui tens més afinitat de l'equip?
10: No, amb el
1: vestidor.
10: El Cubarsí, el Bernal, tots aquests joves que...
1: Gent tranquil·la, no?
10: Sí.
1: Suposo com el teu caràcter, sí. No? Com aconsegueixes aïllar-te de tot plegat, no? Del focus mediàtic, no? De què suposa jugar en el Barça?
10: Bueno, a vegades és difícil perquè també juguem molts partits cada pocs dies i estàs com molt exposat tota l'estona, però bueno, al final jo em centro en el que puc fer jo dins del camp, amb els que em donen suport, la meva família, els meus amics, i amb la meva confiança jugo i això.
1: Tu tens futbol a l'univers Gerard Martín o tens altres aficions que t'ajuden a desconnectar? No sé, música, lectura, cinema, sèries...
10: No, sí, diverses coses, però sí que bastant futbol. Abans potser mirava una mica més, perquè ara tinc massa futbol a sobre, però també m'agrada, o sigui que també miro partits i tot, o sigui que molt content.
1: Després dels partits, ets dels que miren els resums, llegeixes la premsa a veure què han dit, o dius, desconnecto, no? O no?
10: No, intento no mirar gaire coses. Sí que és cert que amb les xarxes... és inevitable que alguna cosa que altra et surti, però intento no mirar gaire cosa i més després d'un partit i estar tranquil.
1: Bueno, suposo que si hi ha victòria després sí que mires alguna cosa, no? Victòria,
10: bueno, no, intento sempre, encara que ho guanyem o perdem, intento sempre mirar més o menys el mateix, així estic més tranquil.
1: Una altra cosa també que volíem parlar, vas néixer a Barcelona,
10: sí.
1: Però amb 5 anys amb la teva família vas anar a viure a Sant Andreu de la Barca, no?
10: Sí, sí, sí, de ben petit ja... vaig venir aquí amb els meus pares a viure a Sant Andreu.
1: T'agrada Sant Andreu de la Barca, Gerard?
10: Sí, sí, sí, sí, clar.
1: I a més a Sant Andreu de la Barca, que això també ho anunciarem ara, el Cruyff Court, que s'ha instal·lat, que normalment es posen noms de jugadors i jugadores del Barça, el de Sant Andreu de la Barca portarà el teu nom, serà el Cruyff Court Gerard Martín. Quan et van comunicar aquesta notícia, Gerard, què vas pensar en un primer moment?
10: No, la veritat que molt content i molt d'orgull que pensin en una cosa tan important com aquesta en mi i pues, superagraït tant a la Fundació com a l'alcalde.
1: En el Cruyff Court jugaran sobretot gent jove, no? Molts joves que començaran allà segurament a fer els seus primers partits de futbol. Quin consell donaries en aquest cas amb aquests joves que comencen a jugar a futbol i que potser somien algun dia ser Gerard Martín?
10: Bueno, jo de petit ja era molt competitiu, però bueno, que que juguin molt, que gaudeixin, que al final amb aquella edat és el més important, i això, que gaudeixin molt.
11: I a més, ara el teu nom, Gerard Martín, estarà associat a un dels grans mites del Barça, sí, com és Cruyff. No el vas veure jugar, no, com a entrenador tampoc, per la teva edat, però què t'han explicat de Cruyff i dels valors que ella portava, no? Sobretot en el futbol, no?
10: Sí, està clar que no el vaig veure, però sí que va marcar una època en molts aspectes, i al final això, molt orgull de que la Cruyff Cult porti el meu nom, i molt content.
11: I a més, associat, diguéssim, a la Cruyff Cult, a la Fundació Cruyff, sí, que eduquen aquests valors, no? Aquests valors de solidaritat, que segurament valors que evidentment tu ja transmets, no? Cada dia, vull dir que trobar...
10: Sí, espero que sí.
11: No, segurament que sí, no?
10: Al final són valors molt, molt, molt importants de cara al futbol i a la vida mateixa, o sigui que així ha de ser.
11: Quan vegis el teu nom allà en el camp, què?
10: Em posaré molt content.
11: Nerviós també o no? O no et poses nerviós?
10: Bueno, no, em costa posar-me nerviós ja, però bueno, potser una mica sí.
11: Home, ets defensa, no? Per tant, has de tenir allà la ment ben controlada, no? Abans del partit, com... Abans de jugar un partit, en aquell moment d'aquell entrenament previ, et poses alguna música especial o no?
10: No, més o menys sempre intento escoltar les mateixes cançons. Alguna canvia segons l'època, però sí, intento seguir una mica...
11: Alguna especial? Quina seria el playlist de Gerard Martín?
10: No, la veritat que hi ha de tot, però alguna, la de Coldplay, de Viva la Vida, sempre me l'escolto, que m'agrada.
11: Motivadora, eh?
10: Sí.
11: Bueno, això ja ve de l'època de Guardiola, eh?
10: Clar,
11: vull
10: sí,
11: que,
10: sí.
11: Per tant, aquí, a gent Barça, eh? Com dèiem abans. Si mires endavant i continues somiant, què t'agradaria que passés? Jo ara repasso els títols que s'ha aconseguit. Dues Supercopes d'Espanya, una Copa del Rei, una Lliga... Potser aquí faltaria una Champions, no?
10: Sí, clar, clar, evidentment que vull guanyar... Bueno, una i més d'una, totes les que siguin possibles.
11: Gerard Martín, per acabar aquesta entrevista, un missatge que vulguis adreçar als santandreuencs i les santandreuenques que segueixen de ben a prop, també gràcies a la ràdio, la teva trajectòria i els teus triomfs esportius, quin missatge els hi donaries?
10: No, agrair pues que em segueixin, que, bueno, que Sant Andreu és molt, molt viva i molt bonica, i res, que amb la pista de la Fundació pues que gaudeixin molt.
11: Gerard Martín, moltíssimes gràcies.
10: Gràcies.
9: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Hem començat parlant de la gala dels campions i les campiones de Sant Andreu de la Barca, i ara a continuació recordem el reportatge de la 27a edició dels Premis de l'Esport Local, que es va celebrar el dia 21 de novembre en el Teatre Núria Espert. El Teatre Núria Espert ha acollit la 27a edició dels Premis de l'Esport Local, marcada pel talent i també per l'emoció. Una gala que ha reconegut els millors esportistes i entitats de la temporada 2024-2025 i que ha tornat a mostrar la força de l'esport de Sant Andreu de la Barca com a motor social i també comunitari. L'acte, que ha omplert de gom a gom el Teatre Núria Espert, ha arrencat amb la presentació de les candidatures proposades per les entitats esportives del municipi. Un jurat especialitzat s'ha encarregat de decidir els guardons entre les diverses categories, tant d'esports individuals com també de col·lectius. A l'apartat d'esports individuals, els premiats han estat Carlos Folgoso, de l'Associació del Patinatge Artístic, Gloria Las Heras Heras, del Sabarca Gimnàstic Club, Unai Acevedo, del Club de l'Atisme, i Andrea Delgado, del Club de l'Atisme. Pel que fa als esports col·lectius, el jurat ha reconegut a Iker Crespo, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, i Maya Vico, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, també a Pau Caballero, del Club de Bàsquet, i Laia Arroyo, del Club de Bàsquet. El premi a l'entitat que més ha promocionat l'esport ha estat pel Sabarca Gimnàstic club, mentre que el guardó, el millor equip col·lectiu, ha recaigut en el cadet femení del club d'hoquei Herba. La gala també ha dedicat un apartat especial als quatre esportistes d'elit de Sant Andreu de la Barca, que han destacat en l'àmbit nacional i internacional. És el cas del Ryan El Yacoubi, jugador de futbol sala, convocat amb la selecció marroquina sub-16 i campió d'un torneig internacional. O el Lluís Montes, escalador, que afronta el repte d'assolir una via de dificultat D13-D14 en dry tooling. També el Xavier Vierge, pilot de motociclisme amb una trajectòria Moto2 i actual competidor del Mundial de Superbikes a Monda. O Tania Álvarez, tricampiona d'Europa en de P Supergall i una de les grans figures de la boxa estatal. Distincions especials també al Centre Excursionista Pitallat, que ha rebut el reconeixement a la millor iniciativa socioesportiva, o al Gimnàs d'Otxan o al Club de Tenis Sant Andreu de la Barca, que han estat distingits per als seus 25 anys d'història, o l'equip Genuïns del Club de Futbol Agrupació Sant Andreu de la Barca, que ha rebut la menció especial a l'esport inclusiu. El moment més emotiu de la nit ha estat l'homenatge a Izan Barbosa i a Iker García, dos joves esportistes de Sant Andreu de la Barca que ens han deixat aquest any 2025. La gala ha volgut reconèixer el seu llegat i també l'empremta que han deixat a la comunitat esportiva i al públic que ha acompanyat en el moment més sentit amb un llarg aplaudiment. Abans del lliurament dels premis, els millors esportistes, el Gimnàstic Club Sabarca ha ofert una actuació a l'escenari del Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb els guanyadors i guanyadores i també ha parlat amb l'alcalde Marc Gidebet i el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril.
12: Doncs molt positiva. Hem pogut mostrar a la ciutat que tenim esportistes d'èlit que competeixen a nivell estatal, europeu i mundial, i a més hem pogut veure que tenim doncs esportistes amb el tot, amb les entitats, amb una salut, diguéssim, molt i molt forta, molts esportistes que també es promociona l'esport femení, l'esport de base, i per tant jo crec que és una de les millors gales, sincerament, que he viscut, i precisament aquest canvi de model de gala, però també que el que busca és donar a conèixer i reconèixer la feina que han fet tots aquests esportistes durant aquesta temporada, jo crec que és espectacular, i com a ciutat ens hem de sentir molt i molt orgullosos.
1: Regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també comentava l'altre dia a la ràdio, no?, grans modalitats esportives que es practiquen aquí a Sant Andreu de la Barca, i després dels esportistes d'elit que també han tingut avui aquí una bona presència.
13: Sí, aquesta gala al final és el colofó, no?, d'una temporada amb aquest ecosistema que sempre diem que tenim a Sant Andreu de la Barca com a actiu, la quantitat de disciplines diferents que tenim d'esportistes de gran qualitat, i que al final ens fa ser uns referents a la comarca, no?, una potència esportiva a la comarca. La veritat és que ha estat una gala especial, diferent també amb aquest número de la gimnàstica, que ha estat absolutament espectacular, i super, super feliç de veure les cares de les esportistes i també de les famílies i entitats.
1: El cadet femení del Club d'Hoquei Herba de Sant Andreu de la Barca ha rebut el premi al millor equip col·lectiu. N'hem parlat amb el president de l'entitat, Alfonso Bayona.
14: Bueno, importante para el club, porque bueno, eso demuestra el buen trabajo que estamos haciendo, sobre todo con los equipos, con el equipo femenino, y además eso es un orgullo que deportes minoritarios se lleven el reconocimiento de estos premios, y que no siempre sean los mismos deportes mayoritarios y que practica todo el mundo, sino que los deportes minoritarios también tengamos esa oportunidad.
1: Pel que fa al premi, l'entitat que més ha contribuït a l'esport a la temporada 2024-2025 ha estat el Sabarca Gimnàstic Club, que a més de l'actuació que ha ofert a la gala, també s'ha emportat aquest guardó. El Sabarca Gimnàstic Club, millor entitat, l'entitat que més ha promocionat l'esport. Estem en Tabata i Rubén del Sabarca Gimnàstic Club. Què representa per vosaltres avui ser reconeguts com a millor entitat?
15: Bueno, la veritat és que molt, perquè portem unes temporades en les que s'està treballant molt bé des de tota la part tècnica i totes les gimnastes, i aquest reconeixement pues, és molt important per tots nosaltres.
1: Aquesta temporada ha estat brutal, no?, per vosaltres?
16: Sí, la veritat que tant esportivament com a nivell de club el creixement ha estat bastant notable, i bueno, realment és la conseqüència directa del treball diari i de l'esforç i tota la il·lusió que s'hi posa dia a dia.
1: També heu tingut avui representació en el pòdium dels millors esportistes, també aquesta excel·lent actuació que també heu fet en aquesta gala.
15: Sí, sí, la veritat és que l'actuació ha estat magnífica, i després per part de les nominades, tant la Marta com la Glòria, les dues mereixien estar aquí i han fet una supertemporada, per tant.
1: Un dels èxits esportius, diguéssim, d'aquesta temporada del Cerdà Gimnàstic Club és el fet de l'ascens a la tercera divisió de la Lliga Iberdrola. Què representa per un club com el de Sant Andreu de la Barca que pugui participar en aquesta Lliga?
16: La veritat que és un repte molt important per nosaltres, intentar competir a nivell estatal, i les noies han de tenir també un objectiu més enllà de lo que és fer esport setmanal i tal.
1: Teniu sostre vosaltres? Sostre en el club? O teniu somnis?
15: Sí, i tant. Tenim el somni de, pues, lo primer, de continuar la Lliga, de mantenir aquesta tercera divisió, i si es pot, pues, mica en mica, anar escalant a la segona i algun dia a la primera divisió.
1: Bé, estem amb Pau Caballero, millor esportista absolut masculí en esports col·lectius del Club de Bàsquet Sant Andreu. Bé, Pau, com valores aquesta victòria, aquest triomf, aquest premi?
17: Bueno, valoro que podria haver vingut qualsevol del meu equip, perquè ha sigut un any difícil, perquè estem lluitant per no descendre, perdó. I els moments difícils és quan es valora també l'esforç col·lectiu, i valoraria que aquest premi sigués per qualsevol del meu equip. O sigui que estic content per el premi, però el comparteixo amb ells.
1: Gràcies. Glòria Las Heras, millor esportista femenina infantil del Sabarca Gimnàstic Club. Bé, has fet una gran temporada i finalment s'ha reconegut amb aquest premi. Glòria, com ho valores?
18: Pues no, és que és molt emocionant, perquè ha estat una temporada molt bona, que l'he gaudit molt, i jo crec que tot l'esforç que porto fent durant molts anys s'ha vist aquesta temporada, i espero que segueixi així, i estic molt contenta.
1: Tens algun somni?
18: Bueno, somni, pues, com tothom, arribar a unes Olimpiades, per exemple, però bueno, s'està treballant.
1: Pot arribar, no?
18: Difícil, però sí, s'intenta.
1: En categoria infantil femenina, la millor esportista en categoria d'esports col·lectius, Maya Vico, del Club de Futbol Sala Sant Andreu de la Barca. Bé, Maya, com valores aquest premi?
19: Agraeixo molt al club que m'ha ajudat, i tot aquest esforç que he estat fent durant aquestes darreres temporades, tant meu com part del com el meu equip, ha resultat en aquest premi, i l'agraeixo molt.
1: Destacant que ets una jugadora molt polivalent i sobretot golejadora, no?
19: Sí, la veritat és que quan l'equip em necessita, doncs jo estic allà, però sí que és veritat que com som una pinya, doncs estem totes amb totes, i això doncs ha afavorit molts bons resultats.
1: Felicitats.
19: Gràcies.
1: Carlos Folgoso, millor esportista masculí infantil de l'Associació de Patinatge Artístic. Carlos, déu-n'hi-do la temporada que has fet. Finalment s'ha reconegut amb aquest premi com a millor esportista.
20: Gràcies.
1: Com ho valores?
20: Doncs jo estic bé, estic content, estic orgullós, i em sento bé amb tot el que he fet en poc temps.
1: En poc temps i guanyant molts campionats.
20: Sí, he participat a 2 campionats de Catalunya, de parelles i d'individual, i d'Espanya de parelles.
1: Significa per tu el patinatge artístic?
20: Molt, la veritat, molt, perquè és un esport que li tens que posar molt de temps i dedicació, i a part és molt...
1: Fa molt que t'hi dediques, al patinatge artístic? Fa molts anys que t'hi dediques, al patinatge artístic?
20: Fa un any i 5 mesos.
1: O sigui, en un any i 5 mesos has aconseguit tot això?
20: Més o menys, sí, aproximadament.
1: Unai Acevedo, millor esportista absolut masculí d'esports individual del Club d'Atletisme Sant Andreu. Bé, com valores aquest triomf, aquest reconeixement avui que t'ha donat Sant Andreu de la Barca?
21: Bueno, doncs agraeix molt, perquè al final són moltes hores a la pista, molt esforç, i veure que es recompensa tant a la pista com fora d'ella, s'agraeix bastant.
1: A més, llançament, tanques, decatló, vull dir, un atleta total, no?
21: Sí, una miqueta de tot, m'agrada així fer una mica de tot, no quedar-me només amb una prova, i sí, m'ho passo molt bé.
1: Unai, quant de temps portes practicant l'atletisme?
21: Bueno, jo des dels 4 anys, però bueno, el 2020 vaig deixar un temps i vaig tornar l'any passat, o sigui que...
1: S'has tornat amb força, no?
21: Sí, a tope.
1: A qui dediques?
21: Bueno, als meus pares, a l'entrenador, als meus companys, que al final també són un gran recolzament, i res, a tot el que m'ha acompanyat en aquest camí.
1: El Club d'Atletisme Sant Andreu Barca també ha tingut un altre reconeixement. Andrea Delgado, millor esportista absoluta femenina, finalista catalana dels 100 i dels 400 metres. Diuen que ets una de les velocistes amb més projecció del Club d'Atletisme Sant Andreu Barca. Andrea, és veritat això?
22: Bueno, no sé, espero que sí, si ho han dit ells.
1: Com et sents després d'aquesta victòria, d'aquest premi, avui, d'aquest reconeixement?
0: Supercontenta, és un xut de motivació bestial i bueno, espero assolir bé les expectatives que té el club sobre mi i arribar allà on proposi.
1: Quant de temps portes practicant atletisme?
0: Doncs porto, no sé si tenia 10 anys, em sembla, i em vaig enamorar, vaig provar molts esports, però aquest em va captar al 100%.
1: Per què?
0: No sé, m'agrada com millorar cada dia i hi ha molts aspectes a millorar i mai se t'acaben els reptes, és el que més m'agrada.
1: Un esport, en aquest cas, individual, no? Això també ajuda doncs, a preparar-te mentalment?
0: Bueno, sí que hi ha un treball individual, sobretot a la competició, però jo sempre dic que és un esport supercol·lectiu, jo mai entreno sola, els meus pares m'acompanyen a tots llocs, els meus companys d'entreno són per mi com una família, els veig més que qualsevol persona i els valoro moltíssim.
1: Felicitats.
0: Moltes gràcies.
1: Conversant amb algun dels guardonats de la nit de l'esport de Sant Andreu de la Barca de la temporada 2024-2025, Carlos Folgoso, de l'Associació del Patinatge Artístic, millor esportista masculí infantil. Glòria Las Heras Heras, del Sabarca Gimnàstic Club, millor esportista femenina infantil. Unai Acevedo, del Club d'Atletisme, millor esportista absolut masculí. I Andrea Delgado, millor esportista absoluta femenina del Club d'Atletisme. Iker Crespo, del Club del Futbol Sala Sant Andreu, millor esportista masculí infantil. I Maya Vico, la millor esportista artista femenina infantil del Club de Futbol Sala Sant Andreu, del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca, Pau Caballero, millor esportista absolut femení, i Laia Royo, de la mateixa entitat, millor esportista absoluta femenina. L'entitat que més ha promocionat l'esport ha estat Sabarca Gimnàstic Club, mentre que el guardó al millor equip col·lectiu ha recaigut en el cadet femení del Club d'Hoquei Herba de Sant Andreu de la Barca. Tota la informació disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
9: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en aquest Via Directa d'estiu, recordem la celebració del Carnaval 2026. Concretament era el dissabte 14 de febrer. Aquest és el reportatge que emetíem a Ràdio Sant Andreu.
2: Bon dia a tothom! Com esteu? Esteu preparats? Moltes gràcies, senyor alcalde, per les seves paraules i per el bastó de la disbauxa! Avui, Sant Andreu de la Barca no és un poble. Avui, Sant Andreu de la Barca és una festa de curós i de bogeria!
1: Amb aquestes paraules s'ha donat a l'inici de la Rua Familiar de Carnaval de Sant Andreu de la Barca al Rei Carnestoltes. Un any més no ha faltat a la seva cita a l'esplanada del Mercat Setmanal, on ha tingut lloc a l'inici i també al final de la Rua. Una Rua on han participat 11 entitats, però també moltíssima gent de forma individual o també en grups, famílies, que també han participat d'aquest Carnaval 2026. Abans del Rei Carnestoltes, les paraules de l'alcalde Marc Giribet, qui ha donat el comandament de poder de la ciutat al Rei Carnestoltes.
2: Escolteu, el Carnaval a Sant Andreu de la Barca és molt especial perquè és un carnaval familiar. És un carnaval pels nens i les nenes, per les famílies, pels amics i les amigues també del casal de la gent gran. Mare meva, quin drama, eh? Escolteu, m'agradaria també agrair a tota l'organització, a totes les entitats que col·laboren, a tots els departaments de l'Ajuntament que ho fan possible. Gràcies per la vostra feina. I també acabar dient, Carnestoltes, la ciutat és teva, endavant la disbauxa.
1: La festa de la disbauxa ha començat a Sant Andreu de la Barca amb la Rua, que s'ha iniciat a l'esplanada del Mercat Setmanal i també ha finalitzat al mateix lloc on s'han donat els premis i les mencions a nivell individual i de grup i també els premis a les millors comparses. Però abans hem pogut parlar amb alguns dels participants.
3: Doncs Paula del Rosal i som la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, què heu escollit aquest any per aquest carnaval, la Colla de Diables?
3: Doncs aquest any ens ha costat una mica més de triar, vam fer diverses enquestes i finalment el que va guanyar va ser el rei Julien de la pel·lícula de Madagascar.
1: Veig aquí una disfressa molt elaborada, amb molt de color i sobretot amb moltes plantes, no?
3: Home, sí, a nosaltres sempre ens agrada que ens vegi, crida l'atenció, i ja portem tot el carrer amb els xiulets i ben vistosos.
1: Sobretot aneu també ben maquillats, eh?
3: Sí, això ha sigut una força estoneta de maquillatge. Hem acabat fent equip o cadena i cadascú pintava un tros.
1: Bueno, aquesta setmana suposo que haurà estat intensa a l'hora d'acabar de finalitzar les disfresses, no?
3: Sí, bueno, vam començar amb temps, vam agafar totes les peces i tal, però com sempre passa, ahir a la nit sempre havia algú que deia escolta, que em falta una part. Però bé, ho hem muntat tot, cadascú la seva part i entre tots junts al carro.
1: Què espereu d'aquesta Rua de Carnaval?
3: Doncs primer de tot que baixi una miqueta el vent perquè sortirem volant i després doncs gaudir molt, que els nostres músics se sentin molt bé i doncs fer una miqueta més de pinya, que és el que ens agrada.
1: Veig que esteu aquí assajant la coreografia, eh?
3: Sí, home, la pel·lícula té la seva gran cançó de I like to move it, doncs intentarem que se'ns escolti molt.
4: Hola, sóc Cristina i som de l'escola Can Salvi de l'AMPA, de la zona de Can Salvi.
1: Bé, explica una mica la disfressa que porteu avui aquí.
4: Doncs anem de Cubo de Rubi i anem pues, tota l'escola, els pares i mares i els nens, i hem vingut a gaudir d'aquest dia, de la Rua.
1: Ha estat molt difícil escollir aquesta disfressa o no? Ha hagut molt de debat?
4: No. Difícil no, però fer-la ens hem currat bastant.
1: Com l'heu fet aquesta disfressa?
4: Vam escollir, bueno, un tutorial. És que ella és la presidenta de l'AMPA. Bueno, sí, van, entre tots els pares vam agafar un tutorial i la veritat és que hem tingut molt suport de les mares que estan a l'AMPA, ens han ajudat molt. S'han quedat molts dies a ajudar totes les famílies i ha sigut una mica difícil, però estem molt contents amb el resultat.
1: Vas 100% integrada. Veig aquí unes arracades del Club de Rubik, eh?
4: Sí, sí, super... Tot el look perfecte.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Nosaltres som Anna Vesga
6: i Lucía Sevilla
7: i som de l'Esplai Pingüí,
8: de la secció
4: de joves.
1: Bé, què heu pensat aquest any? Quina disfressa porteu? Veig pingüí pizza.
4: Sí, els monitors són cuiners i després els nens petits són pizzas i els joves són les torres de Pisa.
5: Perquè el tema general és les pizzas, el menjar, i llavors anem cadascú d'un tema, del mateix tema, però diferent.
1: Ha estat complicat escollir aquesta disfressa o no?
4: Escollir-la no, el complicat ha ser fer-la.
1: O sigui, com l'heu fet? Com l'heu fet? A veure...
4: Com no l'hem fet? O sigui,
1: com no l'heu fet?
4: Els monitors hem estat cada tarda de cada setmana anant a l'esplai a fabricar aquestes meravelloses disfresses amb les finestres que han sigut un mal de cap, però mira que bé han quedat.
1: Han quedat perfectes, eh?
4: I la veritat que estem molt orgulloses.
1: Esteu contentes de participar d'aquesta rua de carnaval?
5: Estem supercontentes i estem molt contentes també de veure com la gent està participant.
1: Moltes ganes havia, no?
5: Moltíssimes.
4: La veritat que sí. I ahir, com va ploure, avui fa un dia meravellós per la rua. Superbé, per fer molt de soroll.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí anaven aquest any disfressats de la Torre de Pisa.
4: Sí, sí.
1: Per què heu escollit la Torre de Pisa?
6: Perquè així anàvem com amb una temàtica com els nens petits i ells van de pizza i nosaltres de Pisa, que és d'Itàlia.
1: Per tant, heu jugat aquest joc, no? De pizza a Torre de Pisa, no?
6: Sí.
1: Bé, aquesta ha estat treballada, eh? Aquesta disfressa. Us ha costat molt o no?
7: Una mica.
1: Què és el que més us ha costat?
7: Enganxar les finestres.
1: Però bueno, avui amb el vent esperem que no marxin, no, aquestes finestres de la torre.
7: Clar.
1: Què espereu d'aquesta rua?
6: Passar-los molt bé i disfrutar molt del carnaval d'aquí, de Sant Andreu.
8: Soc Fabiola i venim del col·legi del Pai Palau.
1: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui.
8: Doncs venim de Monsters S.A. amb el Sullivan i el Mike.
1: Com ha estat l'elaboració d'aquesta disfressa?
8: Doncs ha estat una bona pensada, perquè no sabíem de què anar, i bueno, hem agafat tot el material reciclable i el carro ve també amb uns quants ulls.
1: Per tant, això està molt bé, no? Reciclar material per fer les disfresses, no?
8: Sí, tant.
1: Quanta gent sou avui aquí?
8: Doncs som més de 150, el que no sé és quants, la veritat.
1: 150 porteu vosaltres, més de 150. Per tant, podem dir que èxit absolut a l'escola, no?
8: Més o menys, sí.
1: Gràcies. Què espereu de la rua d'avui?
8: De guanyar, suposadament.
9: Pues jo soy Marlene i venimos del casal de la gent gran.
1: Bé, explica'ns una mica què és el que heu preparat per aquest carnaval, les disfresses que porteu avui aquí.
9: Bueno, nosaltres portem un disfress que hem fet nosaltres i és de la diosa Medusa. I després els nois porten el dios Neptuno.
1: Ha estat complicat fer aquesta disfressa? Diu que la heu fet vosaltres, heu portat molt de temps preparant-les o no?
9: Home, sí, perquè s'ha fet tot a mà i llavors, pues, clar, s'ha portat de temps i ho fem nosaltres tot.
1: Us ho heu posat bé fent aquestes disfresses?
9: Tant, sí, sí, ens ho passam superbé.
1: I com ha sorgit la idea de disfressar-vos d'això?
9: Bueno, això la regidora, que és molt, té molta imaginació, ens va portar uns quants models i tal, i entre tots pues, vam decidir de fer aquest gestat.
1: La regidora Isabel Marcos de Gent Gran, que també la tenim aquí, sorgeix aquí la idea de diverses propostes, no?
10: Bueno, és una idea que salió en assemblea porque teníamos varios modelos y decidieron que querían un modelo como este, que son un tema de la mitología griega. La medusa era una mujer muy potente, muy bella, que Poseidón se enamoró de ella y en el templo de Atenea tuvieron una historia y Atenea se enfadó mucho y mandó a Perseo a que le cortara la cabeza y Perseo fue muy hábil y en lugar de todos los hombres que morían petrificados, cogió un escudo y reflejó la medusa y le cortó la cabeza. Y entonces es como una historia que les gustó mucho y pensamos que era un buen tema para hacerlo.
1: Y a partir de aquí la disfressa d'avui, ¿eh? A Gaudí, ¿eh?
10: Ah, sí, han trabajado muchísimo, se lo han pasado muy bien, han preparado una coreografía, han hecho una carroza y hemos merendado no sé cuántas veces.
11: Em dic Raquel i som de l'escola Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui aquí.
11: Bueno, buscàvem una disfressa fàcil de fer, que poguéssim participar tothom i ens hem disfressat del 101 del Metàs.
1: En el teu cas has disfressat de la malvada, de la Cruella de Vil, no?
11: Em pega molt.
1: Ha estat complicat preparar aquesta disfressa?
11: No, la veritat és que ha sigut molt fàcil preparar-ho, estava tothom disposat a fer-ho i ha sigut una disfressa molt fàcil.
1: De fet, sou molt visibles, amb la disfressa que heu preparat.
11: I a mi que se'n veu, imagina't.
1: Què espereu d'aquesta rua?
11: Bueno, esperem passar-nos-ho bé. No volem guanyar, bueno, si guanyem, perfecte, però no esperem guanyar i venim a participar i a disfrutar.
1: Acabaran aquests 100 dàlmates? Són 100 o no? Són 101 o no?
11: No, no arribem perquè me'ls he menjat, els que falten.
2: Gràcies.
11: No, res.
12: Soc Rosi i estem representant el Centre Cultural Andalut.
2: Bé, avui veig aquí una disfressa maca, original, veig que elaborada, que l'heu fet vosaltres. Sí. Explica'ns, Rosi, de què aneu? Doncs
12: pues mira, anem de pollets, dintre de l'ou, que quasi no hem sortit, ¿vale? I com cada any estem al disfress.
2: Sortireu de l'ou al final de la rua, no?
12: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Després anirem a dinar.
2: Bueno, jo el que veig vosaltres cada any, us ho passeu molt bé participant a la rua, fent les disfresses. Quan us ho passeu millor? Quan esteu a la rua o les setmanes anteriors que esteu preparant les disfresses?
12: Les setmanes anteriors, això és un... Bueno, això es pot gravar-ho, ¿vale? O sigui, ja t'ho direm un dia i vens.
2: S'ho ha passat molt bé, no?
12: Molt bé, molt bé. Hem de gaudir bé la vida a tothom i que tothom passi un bon dia.
13: Mi nombre es Elena Trandacir, soy la presidenta del Ángel Guimerá, del AFA del Ángel Guimerá.
2: Bé, explica'ns de què no heu disfressat avui en aquesta rua de carnaval.
13: Bueno, pues nosotros celebramos 50 años del cole del Ángel Guimerá y por este motivo hemos elegido este disfraz.
2: De què aneu? A veure, què porteu? De celebració, no?
13: Aneu? De celebració, sí. Sí, sí, sí, de celebració. Mira que guapo estamos.
2: Per tant, teníeu clar, 50 anys de l'escola Àngel Guimerá i, per tant, la rua havia de ser amb aquesta disfressa, no?
13: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Què espereu de la rua d'avui?
13: Esperamos ganar un premio y divertirnos, por supuesto.
14: En Dic, en Gracia Serrano Moreno y son del Casal de Dones del Palau.
2: Bé, heu escollit avui aquí una disfressa molt invernal, no?
14: Sí, sí, com em fa molt fred, hem escollit un ninot de neu.
2: Bueno, vosaltres també aneu de ninot de neu?
14: També, també, acompanyant-lo.
2: Amb el nas taronja, no?
14: També.
2: La bufanda?
14: Tot com el muñeco, igual.
2: Bueno, aquest ninot jo crec que està molt elaborat. A més, ho heu fet amb gos de plàstic.
14: Moltes hores de treball.
2: I a gaudir avui, no?
14: A gaudir, clar.
2: Què espereu avui?
14: Si el vent es vola al cap del nino...
2: Bueno, si vola al cap del nino, com a mi esteu vosaltres, no?
14: També. Posarem alguna.
2: Què espereu avui? Un dia com avui?
14: Pues divertir-nos i passar-lo bé i col·laborar amb el poble.
2: Gràcies.
14: A tu.
2: Bé, en aquesta rua de carnaval també, de forma individual i també grups de famílies també participen d'aquesta rua. Veig aquí unes disfresses molt elaborades. Explica'm, de què aneu?
15: Vamos de Sinfonía de Mar. Y bueno, es un disfraz que llevamos haciendo durante todo el año con botellas recicladas y bueno, es un momento de participar con las familias, de encontrar el momento de estar juntos y bueno, como resultado es este, pero está completamente elaborado, no es un disfraz comprado, sino realizado poco a poco entre todas las familias.
2: Veig aquí feina durante semanas, ¿eh?
15: Sí, mucha feina, sí. Hay mucho trabajo, pero bueno, lo bueno es que hemos compartido momentos y bueno, es un acierto que también este año se den ciertas... a las familias que se va a hacer un cierto nombramiento, una cosa así, que también va bien porque como no somos entidades, pues al menos que se reconozca también el esfuerzo de las familias que, bueno, en elaborar trajes también para dar también color al carnaval.
2: Doncs finalment aquest grup que anava de Sinfonía de Mar ha rebut una de les mencions en aquest carnaval 2026 a Sant Andreu de la Barca, com també ha rebut una menció al casal de la gent gran i la seva disfressa de Neptú i Medusa. També de forma individual a una menció a una nena anomenada Paula que anava de rentadora i també a la Elsa que anava de la bruixa avorrida. Pel que fa al premi de les comparses, la més nombrosa ha estat l'AFA del Vall Palau, la comparsa més original al Centro Cultural Andaluz que anaven de pollets abans de sortir de l'ou i la comparsa més elaborada ha estat l'AFA de Can Salvi que anaven de cub de Rubik. Hem valorat aquesta rua de carnaval amb la regidora d'Infància, Educació i Famílies, Anna Serra.
16: Bé, doncs com sempre, molt positiva, molta gent, moltes comparses, tant d'entitats com de grups particulars i també gent individual que ha pogut optar per primera vegada a una menció, a un reconeixement públic, per tant és un moment molt xulo que hem pogut gaudir i com deia, doncs com a novetat d'enguany.
2: Ah, una part important són les entitats que hi participen, però a part d'aquestes entitats, 11 entitats que han participat amb comparses molt nombroses, podem dir també la gent a nivell individual o en grup que també ha volgut sumar-se en aquesta rua.
16: Exacte. Primer de tot, felicitar les entitats perquè de veritat que han fet una feina meravellosa. Totes les comparses eren xulíssimes i la veritat que aquest jurat ho ha tingut molt complicat per triar els premis. tot i així també hem pogut donar mencions perquè, com dius, hi havia grups que s'ho han currat moltíssim. Hi havia particularment una família, per exemple, que participaven tots, és els seus adolescents, no? Que també és com una etapa una mica complicada per voler participar en família, i ells ho han fet, i els felicitem moltíssim perquè, a més, portaven una disfressa reciclada, i això també doncs, és de valorar. I com dius també, això, no? Hem donat un premi individual a una nena que anava molt divertida, de rentadora, i no ha passat desapercebuda.
1: I sobretot el vent ha estat protagonista aquesta setmana, finalment avui s'ha comportat més o menys bé i s'ha pogut fer aquesta rua.
16: Sí, avui el vent almenys ens ha deixat gaudir de l'activitat, sí que en alguns moments una mica molest, ja vam avisar sobretot que les comparses portessin els complements ben lligats, que no sortissin volant, però bé, l'important és que hem pogut fer la rua amb total normalitat i al final del matí doncs, ens ha donat també una mica de treva i ara fa molt bon clima.
1: L'èxit d'aquesta rua de Carnaval és que es faci el dissabte al matí, no?
16: Exacte, sí, és molta participació també per això, no? El fet que les famílies puguin venir, es puguin apropar i després tens tota la tarda també per acabar de gaudir el Carnestoltes com millor vulguem.
1: A més, segurament que hi havia moltes ganes també pels nens i nenes, tenint en compte que el divendres va ploure, que aquest carnaval que s'havia de celebrar a les escoles es va haver de modificar una mica, per tant, havien ganes.
16: Correcte, les ganes s'han notat, les comparses han ballat moltíssim, s'han divertit moltíssim i com dius, clar, ahir les escoles, moltes no van poder celebrar el carnaval, almenys amb normalitat, i per tant, doncs avui s'agafava amb doble ganes de gaudir, de disfressar-se i de compartir. Totes aquestes disfresses que s'han fet amb tant de... bueno, tan elaborades.
1: Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP també col·laborant, participant d'aquesta rua de Carnaval, amb el lliurament d'aquests premis de 150 euros en vals de compra.
17: Sí, correcte, hem col·laborat amb l'Ajuntament i amb la Regidoria d'Ensenyament i hem fet aquests vals de compra també, bueno, per ser partícips d'aquest dia, d'aquest matí tan xulo.
1: Bé, les comparses havia dificultats, a l'hora de triar quina era la millor...
17: Sí, a més, i s'han esforçat molt, eh? Aquí la gent té ganes de carnaval, és un dia familiar i, bueno, s'han esforçat en les disfresses, a la gent que hi ha participat i, bueno, al cap i a la fi és fer poble i amb els premis que han donat, doncs, fer més poble, comprant els comerços de Sant Andreu de la Barca.
1: I finalment hem pogut parlar amb el rei Carnestoltes, que també ens ha fet valoració d'aquesta rua de carnaval. I un any més, ha comentat a Ràdio Sant Andreu que s'ha passat molt i molt bé.
18: Molt bé, feia una mica de vent, però res, eh? Ha estat molt bé, perquè això, el vent també va bé, perquè així refresca la ment.
1: Com has vist aquestes disfresses aquest any?
18: Sí, molt currades, eh? Tinc que dir que hi havia disfresses i que han guanyat premis, i els premis estan molt bé donats, perquè la nena de la rentadora ha estat increïble.
1: De les mencions que s'han donat a aquest any, una de les novetats d'aquest any, aquestes mencions i aquests premis, bé, havia moltes ganes, no?, de celebrar el Rei Carnestoltes, ja que el dijous el Rei Carnestoltes sí. No va poder fer, per culpa del vent, la seva tradicional arribada, però avui no podia fallar, no?
18: Sí, el dijous, ja sabeu, no es va poder fer la meva arribada, i avui he intentat donar-lo tot. Sí, crec que estàs a l'alçada de la situació.
1: I ara aquests dies a gaudir del carnaval, quin és el missatge que donaria en aquest cas al rei Carnestoltes?
18: Pues el discurs seria el que sempre dic. Mira, hi ha que ballar, perquè ballar és vida. I el que no sàpiga ballar, que salti. Que salti, que aquí tot se val.
1: Les paraules del rei Carnestoltes, un any més arribant a Sant Andreu de la Barca per gaudir de la gran rua de...
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Carnaval, un any més, aquesta rua ha estat multitudinària a Sant Andreu de la Barca. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
19: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
19: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
19: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests orins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
19: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
19: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots podem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a No Costa Incomplir, sí, estan situats en fanals.
19: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
20: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
20: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Hi haurà més consciència per part de la ciutadania?
20: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
20: i
1: una responsabilitat.
20: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
20: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i a les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
20: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
20: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I posem punt final d'aquesta edició d'aquest Via Directa d'estiu. Tornem amb més informacions, tornem amb més notícies i aquests dies recordant i recuperant alguna de les entrevistes i reportatges que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de la 98.0 de la FM.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Okay, here we go. One, two, three, four.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passat mes de febrer, el casino va celebrar 100 anys de la inauguració de l'edifici del casino. Es va realitzar un acte molt especial i emotiu en el mateix casino. A continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem el reportatge que publicàvem a Ràdio Sant Andreu.

0: El casino ha celebrat l'acte institucional del centenari del seu edifici, un acte emotiu on s'ha recordat l'activitat que durant 100 anys s'ha realitzat en el casino. Un segle al servei de la vida social i cultural de Sant Andreu de la Barca, que al llarg de la seva història ha estat escenari de balls, representacions teatrals, actes culturals, reunions socials i celebracions populars, adaptant-se sempre als canvis socials i també històrics. Es celebren 100 anys de l'edifici del casino, però no de l'entitat. La Societat del Casino, el Progresso de Sant Andreu de la Barca, es va crear l'any 1879 amb finalitat sociocultural i recreativa. Durant l'acte, l'alcalde Marc Giribet ha anunciat que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olbert. L'acte ha comptat amb la participació també de la Coral Ferran Sors, l'Esbart Olesà i també l'agrupació cultural Aigüestoses amb la presència dels gegants, l'Andreu i la Quimeta. Carme Lloberol, actual presidenta del casino, molt emocionada, ha valorat aquest acte per Ràdio Sant Andreu.
1: Estem amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta, i avui commemorant aquests 100 anys, l'acte institucional. Suposo que molta emoció, no, avui?
2: Molta emoció. I ara hi ha una mica més relaxada, però molta emoció, molts nervis.
1: Emoció també en el seu discurs?
2: Bueno, evidentment. És algo que es porta dins. I que surt l'emoció.
1: D'aquest centenari, de celebració d'aquest centenari, suposo que molts records, no?, mirant enrere activitats que s'havien fet en el casino, pràcticament s'ha fet de tot aquí.
2: Sí, molts records de tot el que s'ha fet i de tot, bueno, de la família.
1: A més, avui participant des de l'Esbart Olesà, també participant la Coral Ferran Sors, els gegants de Sant Andreu de Barca també participant avui aquí, com a motor de moltes entitats, no?, que també s'han involucrat aquí a la Societat del Casino.
2: Sí, sí, clar. A veure, és un reflex de la cultura popular i volíem que quedés aquí reflexat. Ens hauria agradat demanar ajuda. Ens feia molta gràcia haver demanat als castellers que ens vinguessin a fer un pilar, però ja vam veure que era impossible aquí davant fer-los ballar, en els diables també. Però buscarem l'ocasió, perquè amb algun dels altres actes que fem durant l'any, de que vinguin ells també.
1: De fet, són molts altres els que s'han presentat i es preparen en aquest centenari. Notícia avui destacada. L'alcalde Marc Giribet en el seu discurs ha comentat que en el ple municipal es debatrà i segurament sortirà que sí, de que la Societat del Casino rebi doncs, el màxim guardó que pot lliurar l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, una medalla molt important. Com heu rebut aquesta notícia? Amb sorpreses, bueno, perquè evidentment ningú sabia res, no?
2: Amb sorpresa i molt agraïts. Molt agraïts. En nom de la Junta, doncs, ja puc dir que molt agraïts.
1: Missatge pels oients de Ràdio Sant Andreu, santandereuencs i les santandereuenques, a motiu d'aquest centenari del casino. Quin missatge donaries, Carme?
2: Bueno, que els convidem a ser partícipes de totes les celebracions.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha destacat la importància de la celebració dels 100 anys de la construcció de l'edifici del casino.
3: Molt emotiu perquè, bueno, aquesta casa, com he explicat en el conjunt del discurs, doncs me la sento meva. La participació que la meva família, però tantes altres famílies de la ciutat han tingut perquè, diguéssim, aquestes parets poguessin tenir vida, perquè més enllà de les totxanes, de les estructures, lo important és el que passa dins. I jo crec que avui, amb aquesta sala plena del casino, fins i tot, diguéssim, la part superior de la grada, doncs també s'ha omplert. Estic molt content perquè segueix demostrant que el casino és l'entitat mare, és el cor del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i crec que és un exemple, diguéssim, a seguir. I aquests 100 anys precisament del casino, el que jo crec que ens fan reflexionar és precisament el que ha de venir, no?, i quins han de ser els compromisos, els valors amb els quals hem d'encarar aquests 100 anys que venen, i agafar una miqueta de referència a aquests 100 anys que han passat i tota la voluntat, tasca que tants i tants santandreuencs han fet, primer en aixecar aquest edifici i després en, diguéssim, produir totes aquelles solucions a les necessitats que tenia la ciutat envers el que era els punts de trobada, el teixit associatiu, a l'oci, la cultura, i precisament jo crec que és una referència en aquest sentit.
1: Alcalde, en el seu discurs ha fet un avançament, per sorpresa de podríem dir que de tothom, que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca portarà en el plenari que se li pugui lliurar una medalla molt especial a la societat del casino.
3: És una de les màximes distincions que recull el reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, que és el Premi Lluís Nicolau Dowell, i precisament li volem otorgar al casino perquè aquest premi, aquesta figura, que per cert té arrels a Sant Andreu de la Barca, havia estat ministre d'Economia de la República i després va ser un dels ambaixadors de la pròpia República, en aquest cas a Mèxic, doncs va precisament promoure totes aquestes accions, activitats, i de manera distingida en moments complicats, i aquest és, diguéssim, el fil que l'enganxa amb el casino, és a dir, davant de totes les dificultats aquesta figura i també la societat del casino han tirat endavant la seva activitat i la seva obra, no? I precisament aquí és on l'Ajuntament, recollint tot el que el casino ha donat a la societat santandreuenca, els hi volem agrair amb aquest distintiu.
0: Les obres de l'edifici del casino es van iniciar el 21 de febrer de l'any 1926 i al setembre d'aquell mateix any s'inaugurava el nou edifici. Podem dir que va ser una construcció molt ràpida, on molts santandreuencs i santandreuenques van participar i col·laborar en la seva construcció. Estem parlant d'un poble amb 800 habitants. Salvador Valeri Pupurull, pertanyent a la denominada segona generació del modernisme i autor, entre d'altres, de la Casa Comalat de Barcelona, va ser l'arquitecte que va projectar el casino. Un edifici que des de l'any 2015 és oficialment bé cultural d'interès local per la Generalitat de Catalunya. I un segle després, el casino continua sent memòria viva de Sant Andreu de la Barca. L'acte institucional s'ha iniciat amb el ball d'homenatge a càrrec de l'Esbart Olesà, un ball creat per Jaume Arnella i el coreògraf Joan Serra l'any 2009 a partir de la polca del Ball de Gitanes de Sant Celoni. També s'han recordat diferents efemèrides importants de l'any 1926, l'any de construcció del casino. Entre les efemèrides, la mort d'Antoni Gaudí o l'estrena de la cançó D'amor i de guerra, una sarsuela força popular.

0: Tot seguit ha pres la paraula la presidenta de la societat El Casino, Carme Lloberol, que ha volgut agrair la tasca realitzada per les diferents juntes de la societat El Casino.
1: Molts dels que estem aquí som descendents d'aquelles dones i homes que ara fa un segle van treballar de valent per construir aquest edifici projectat per l'arquitecte Salvador Valeri Pupurull i que està declarat bé cultural d'interès local per la Generalitat des de l'any 2015. En aquells anys, primer quart del segle passat, la vida col·lectiva, associativa i l'esforç comú eren la columna vertebral de la societat. Sant Andreu de la Barca tenia uns 850 habitants. Poques coses s'aconseguien que no fossin a partir de l'esforç d'una part molt important de la població, amb esperit ferm i generós. Els nostres pares, avis o besavis, van creure amb bon criteri que la societat El Casino, fundada, segons veu popular, l'any 1879, amb finalitat sociocultural i arran del moviment coral promogut al nostre país per en Josep Anselm Clavé, necessitava un nou espai per donar resposta adequada a les inquietuds culturals i recreatives que es duien a terme a l'antiga seu i els canvis que la societat els anava imposant. De ben segur que estarien molt orgullosos de veure com avui som aquí per recordar la seva obra. Serveixin, doncs, les meves paraules com a homenatge a tots ells i elles i també de compromís per treballar de cara al futur, amb més convicció i exigència encara. Tot el que aquí ha passat en aquest segle ha estat gràcies a molta gent, alguns participant i altres donant suport i ajudant a fer possibles les propostes que s'han anat incorporant. També a tots els que, sense ser descendents dels fundadors, estimen i estimaran el casino i han treballat sempre perquè avui estigui com està. Gràcies a tots els membres de les diferents juntes que han dedicat al casino part del seu temps lliure, assumint el compromís de continuïtat i responsabilitat que ens ha portat fins avui. Aquest és un projecte col·lectiu i així ha de seguir sent. Les portes del casino han estat sempre obertes a tothom per participar de les activitats programades en el marc de la cultura i els costums del nostre poble i del nostre país i per plantejar iniciatives amb les que s'ha anat conformant la raó de ser de la societat El Casino actualment. No podia ser d'altra manera tenint en compte l'esperit fundador de l'any 1879.
0: És important l'edifici, però també ho són les persones. Durant 100 anys, per al casino han passat a moltes persones, algunes pensant i programant activitats, o d'altres actuant en obres teatrals o concerts. A l'escenari també s'ha fet un homenatge als membres de les juntes anteriors de la societat del casino, que han rebut un record dels 100 anys, un moment històric, com ha destacat Enric Malet, copresentador de l'acte.
2: Volem que aquest moment tingui tota la lluminositat del món. Història viva. Moltíssimes gràcies per haver fet tota la feina que heu fet durant tants anys i per haver fet possible el dia d'avui, perquè no només és d'uns quants, és de molta gent amb molt treball acumulat. Moltíssimes gràcies.
0: També ha participat en l'acte del centenari del casino ha estat a Pilar Firmes, secretària de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: Celebrar 100 anys d'un edifici no vol dir celebrar 100 anys d'unes parets. És celebrar l'esforç col·lectiu d'un poble que l'any 1926 va decidir construir un futur. Futur de cultura, de trobada, de lleure compartit i de compromís cívic. I tot gràcies a la iniciativa popular, a l'esforç dels veïns i veïnes, a la solidaritat i a la determinació. Des de la Federació d'Ateneus som conscients que els Ateneus, i ho tenim clar, que no són només equipaments. Són espais de cohesió social, de transmissió de valors, de participació democràtica i de vida comunitària. Entitats com la vostra, que té 147 anys d'història ininterrompuda,

0: casa de cultura, de convivència i de futur compartit. Moltes felicitats per molts anys i moltes gràcies.
1: Qui també ha dirigit unes paraules al públic assistent ha estat Andreu Felip i Ventura, director dels Serveis Territorials de Cultura de la província de Barcelona.
2: 100 anys d'una feina constant, d'una feina tenaç, d'esforços i, sens dubte, també de sacrificis de moltes i moltes persones que avui hem de recordar, que segur que d'aquest esforç n'han obtingut satisfaccions, alegries, és clar, només faltaria, però que també han comportat sacrificis personals, familiars, sacrificis fets en favor de la comunitat. I és important tenir-ho en compte, subratllar-ho i fer aquest agraïment com el que acabeu de fer. I precisament jo volia subratllar aquest aspecte, aquesta dimensió social de les entitats de cultura popular, de l'associacionisme cultural, dels ateneus, dels casinos, perquè sou una xarxa de persones que jugueu un rol clau, un paper essencial en la cohesió del veïnat, en la creació de comunitat, en la construcció del país. Una xarxa de persones intergeneracional, diversa, i per tant, per aquest fet, inclusiva. Els ateneus sou espais on les persones trobem un entorn de suport, de solidaritat, de seguretat. I en tant que espais oberts a la participació, sou una via claríssima d'accés a la cultura i al país. I en aquest sentit, i en nom del Departament de Cultura, jo el que volia fer amb la mà al cor és, sobretot, un agraïment profund a totes aquestes persones que heu participat en aquest projecte. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
1: Un dels moments emotius ha estat la descoberta de la placa commemorativa del centenari, que estarà ubicada en un lloc ben visible de l'edifici del casino. La descoberta de la placa ha anat a càrrec de Marc Giribet i Núria Lloberol, besnets dels fundadors de l'edifici del casino.
3: En algun lloc de l'edifici havia de quedar una constància de que avui, 22 de febrer del 2026, fèiem la inauguració oficial, diguéssim, institucional, del nostre centenari. Per tant, hem fet una placa, que els companys treuen aquí, i serà la que commemorarà aquest acte d'avui.
1: Demanem que pugi a l'escenari l'alcalde Marc Giribet i també que pugi a l'escenari Núria Lloberol, que com Marc Giribet són besnets dels fundadors de l'edifici del casino, que ens ajudaran a descobrir aquesta placa commemorativa. També volem que la presidenta Carme Lloberol, també la senyora Pilar Firmes i també el senyor Andreu Felip i Ventura ens ajudin a destapar aquesta etapa, aquesta placa, però sobretot com acte simbòlic, tal com ens ha volgut recordar la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, com acte simbòlic, besnets dels fundadors del casino, Marc Giribet i Núria Lloberol, desvetllant aquesta placa.
3: Pim, pam.
1: Pum, ja la tenim aquí. Precisament, l'alcalde Marc Giribet, en el seu torn de paraula, ha recordat la seva vinculació personal amb el casino, a més d'anunciar que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olbert.
4: El casino no només, com s'ha dit, són pedra, façana i vitralls, sinó que aquestes parets expliquen la història d'un poble que va unir-se davant les adversitats. L'any 1926, Sant Andreu de la Barca era un poble

0: em fan amb afan d'activitats, d'oci i de cultura. L'antic local de la Societat del Casino, també com s'ha explicat, va quedar petita, va quedar petit, davant la munió de gent que volia trobar-se, reunir-se i gaudir del cant, del ball i també del teatre, entre moltes altres activitats. Van creure en ells mateixos, en la seva capacitat i en les seves ganes de tirar endavant. Quan mirem la pedra vermella o aquest escenari, no només, com deia, veiem patrimoni. Veiem el que passa quan un poble s'uneix per créixer i per fer front a les dificultats i per poder avançar. I permeteu-me que ho digui amb una emoció avui especial i em permetreu unes notes de caràcter personal. Com a alcalde, sé que el casino és història col·lectiva d'aquesta ciutat que té ànima de poble. Però com a Marc, sento que també és història de la meva família. El meu besavi, en Josep Comajuncoses, va ser un de tants i tants que va posar les seves mans per aixecar aquest edifici. I cada cop que entro per aquella porta i miro al voltant d'aquesta sala, no em puc aguantar ni resistir de pensar quina d'aquelles pedres, quina d'aquelles estructures va tocar ell. I això m'emociona i també a la vegada m'omple de responsabilitat. I no voldria obviar el nom de la meva besàvia, de la Javiera Oliver, perquè són de tantes i tantes dones que gràcies a sostenir la cura de les seves famílies, aquests homes han pogut fer història i avui se'ls anomena, però a elles també se les ha d'anomenar. Per tant, dediqueu-li un fort aplaudiment. La meva família, com moltes de les que avui sou aquí, han dedicat temps i il·lusió per aquesta entitat. Els meus besavis, els meus pares, els meus oncles i els meus avis. En aquesta mateixa sala he viscut casaments, aniversaris, trobades familiars. I fins i tot en algun d'aquests palcos m'he adormit, esperant que els meus pares acabessin aquestes llargues sessions de ball que es produïen en aquesta sala els divendres al vespre. Classes de ball, de saló, que impartia el que avui és regidor de Cultura de l'Ajuntament, el senyor Andreu Mitjans, company i amic. Dedicar-li també un fort aplaudiment. Aquí també vaig ser un dels petits dimonis que corria per aquestes sales fent la guitza al públic fins a arribar a aquest escenari i trobar-nos amb Satanàs. I també, com a jove, he viscut carnavals, cap d'any i nits que formen part dels records més intensos de la meva generació. Per mi aquest edifici ha estat una segona casa i estic segur que això us passa a molts de vosaltres, però el casino és molt més que una junta, que uns socis, que una generació en concret. El casino és Sant Andreu de la Barca i ets de totes i tots nosaltres. Per això m'agradaria dir que és i que continua sent el pal de paller del teixit associatiu de la nostra ciutat, l'entitat mare que promou l'activitat social, cultural, esportiva a la nostra ciutat. Ha estat un espai de trobada on s'han cosit una infinitat de projectes i on es construeix i es cohesiona també la nostra comunitat. És per aquest motiu que avui, presidenta, us vull anunciar que proposaré al ple de l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca que se li sigui otorgada a l'associació El Casino una de les màximes distincions de la ciutat, que és la medalla Lluís Nicolau d'Orwell. Una figura clau durant la Segona República, un historiador català que va exercir com a ministre, compromès amb la sobirania de Catalunya i després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar amb èxit per fer d'ambaixador de la República. Per vosaltres, també aquesta nominació.
1: Finalment, la coral Ferran Sors han interpretat l'himne del casino sota la direcció del mestre Albert Folch i Romaní.
2: Deia que un moment com aquest, el moment de cantar l'himne del casino, tots quan cantem un himne ens hi posem bé. La primera cosa, i que no tenim ara aquí en aquest moment, és els autors d'aquest himne, que com no podia ser d'altra manera, la lletra d'aquest himne que ens relata tota la història és com l'auca de l'himne de la societat, el que ja ho diré ja. La Montserrat Montfort, un aplaudiment per ella. La Carme Lloberol. Amb tota la paciència del món es van dedicar mica en mica a fer memòria, i en una auca, en cinc versos, explicar una mica la història de tot això. I tot ve de l'any 1925, que els van dir que el lloc on estaven, que pel que en tinc entès és una mica més avall a la carretera, i a l'altra banda de la cera, que hi havia un local on es reunien els socis del casino. Es va fer petit allò i es va decidir. Doncs tot això ho explica l'auca. El qui tingui curiositat, que ho pregunti, perquè el tenim, l'himne aquest, si algú diu, jo vull saber això, doncs ho dieu.

0: 100 anys de l'edifici del Casino de Sant Andreu de la Barca al llarg d'aquest any 2026 es realitzaran diferents actes per recordar aquest emblemàtic centenari.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Un mes abans, el dia 25 de gener, el casino també celebrava un acte on es va parlar sobre la història de l'edifici i sobre aquests 100 anys de l'edifici del casino i també de la Societat del Casino, una de les entitats més antigues de la ciutat. El casino de Sant Andreu de la Barca celebra aquest any el centenari del seu edifici actual, inaugurat al setembre de l'any 1926, i ho fa consolidant-se com un dels principals referents històrics i socials del municipi. L'acte inicial, celebrat al mateix casino, s'han presentat els actes que es duran a terme, a més de la conferència sobre la seva història i el documental que recorda les activitats i actes que s'han realitzat durant 100 anys. 100 anys després de la seva obertura, l'equipament continua sent un espai clau de trobada, convivència i activitat cultural, fidel a l'esperit amb què va ser concebut. Els orígens de la societat del Casino El Progreso es remunten a l'any 1879, quan va ser fundada amb una clara vocació sociocultural i recreativa. En els seus inicis, l'entitat tenia la seu social a la carretera 911, en un local que durant dècades va acollir la vida associativa d'un poble encara petit, però amb una intensa activitat social. Amb el pas del temps i el creixement de Sant Andreu de la Barca, aquell primer espai va quedar insuficient per donar resposta a la necessitat dels socis. Davant d'aquesta realitat, l'any 1925 es va prendre una decisió important, la construcció d'un nou casino, molt més ampli, funcional i adaptat a les aspiracions d'una vila en plena transformació. El projecte va comptar amb un suport unànime i es va convertir en un exemple destacat de la implicació col·lectiva. Tots els veïns del poble hi van contribuir, sense excepció, ja fos amb aportacions econòmiques o amb la seva pròpia mà d'obra, un exercici de solidaritat i compromís comunitari difícilment imaginable avui. La presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, ha donat el tret de sortida amb el seu discurs, on ha destacat la importància de l'edifici i també les activitats que s'han dut a terme al llarg d'aquests 100 anys, entre cinema, teatre, concerts, balls de saló, sarsueles o òperes.
2: Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts al primer acte de commemoració del centenari. És un honor per mi i m'omple d'emoció donar el tret de sortida als actes que s'han programat per tot l'any. La finalitat és retre un sentit homenatge a tots aquells homes i dones que varen tenir el valor d'iniciar les obres d'aquest edifici, que en menys d'un any el varen tenir aixecat i que, tot i trobar-se al cap d'uns pocs anys amb molts problemes econòmics i amb una maleïda guerra, sempre van anar endavant. També a totes les persones que durant aquells 100 anys han contribuït d'una manera o altra a mantenir el llegat arquitectònic, social i cultural, a ampliar-lo i adaptar-lo a les noves èpoques. Tasca que en ocasions tampoc ha resultat fàcil, però s'han superat els obstacles i ens en sentim satisfets. Confiem que hi hagi persones que agafin el relleu i el casino pugui arribar a celebrar el bicentenari. Quan vàrem celebrar el 75è aniversari, vàrem iniciar els actes al setembre, data de la inauguració. Ara, pel centenari, comencem el gener. Per què? Doncs tenim un breu dietari d'en Magí Fonoll que diu textualment: Domingo 10 de enero de 1926. Reunión general en la sala del Casino Viejo para pasar cuentas y acordar la cuota de 2 pesetas mensuales para empezar los trabajos del nuevo local. Domingo 21 de febrero de 1926. Se empiezan los trabajos en el nuevo local con la traída de agua y el depósito de cal. Lunes 29 de marzo de 1926. A las 11 de la mañana es colocada la primera piedra con una botella conteniendo varias monedas de plata, cobre y níquel y una memoria con numerosas firmas de socios para la construcción del nuevo casino. Quan heu entrat, heu vist projectada a la pantalla una imatge, és la del centenari. I sabeu què és? Doncs una rajola del mosaic del terra, un element centenari. Aquesta imatge, que ens l'ha dissenyat la il·lustradora Montserrat Ferrer, també autora de la felicitació de Nadal. Bé, i per acabar, us demano la vostra assistència a tots els actes que hem programat fent un repàs a les activitats dels 100 anys. Per molts anys a tots, visca el centenari, visca el casino.
0: Amb la presidenta de la societat El Casino de Sant Andreu de Barca, Carme Lloberol, hem fet un repàs d'aquests 100 anys i també de les activitats per commemorar el centenari.
2: Doncs sí, aquest és el primer acte, podem dir-li com acte previ a l'acte institucional, però bé, ja en si ja és un acte del centenari.
0: Què representa per vosaltres celebrar aquest centenari de l'edifici del casino?
2: Ui, molt d'orgull, molta emoció. No sé, hem esperat molt aquests 100 anys, se n'ha parlat molt, sempre semblava que no arribaria, però al final ha arribat.
0: Primera dona presidenta de la societat del casino. Tenim aquí una imatge, un quadre dels diferents presidents que ha tingut al llarg de la història la societat del casino, però la primera presidenta, Carme Lloberol.
2: Doncs sí, em va tocar. Soc la primera presidenta.
0: Gairebé 20 anys, no, com a presidenta?
2: Gairebé 20 anys. L'any que ve farà els 20 anys. I ja necessito el relleu. Vull dir que ja es pot anar espavilant alguna altra noia o dona que per ser presidenta.
0: Presidenta de la societat del casino en l'any del centenari del casino, un dels edificis emblemàtics de Sant Andreu de la Barca, que ara fa 100 anys que ens va construir. La seva construcció va ser ràpida, menys d'un any. La primera pedra va ser al febrer de l'any 1926 i aquell mes de setembre d'aquell any ja funcionava.
2: Doncs sí, pel que es diu, van començar el mes de gener, entre gener, febrer i març, que es va col·locar la primera pedra, i després ja, rapidíssimament, suposem que el setembre, que diuen inauguració, devien fer la coberta, i es va fer la festa major, i llavors, que em sembla que és el mes de novembre, que ja diu que ja es fan les activitats al nou local.
0: En aquest edifici del casino important també la gent del poble, la gent de Sant Andreu de la Barca, que és qui va ajudar pràcticament a construir pedra a pedra a aquest edifici.
2: Evidentment, si no hagués sigut per la gent del poble, això suposo que tampoc es queda tirat endavant. Vale, aquí van haver-hi uns promotors i uns homes doncs, de més pes i econòmicament més forts que van posar doncs, l'Antoni Jansana al terreny, van buscar l'arquitecte, el Salvador Valeri Pupurull, que ja havia fet la casa de Cal Jansana, i després un senyor ara no, el que era estiuejant de la colònia, que va fer un préstec. A part, també es va fer doncs, un préstec a la caixa d'aquell moment. I després, bueno, la col·laboració de tota la gent del poble. Es van fer també, la gent que va poder, doncs, va comprar com unes cèdules que portaven, que eren, sembla, de 50 pessetes, i que després, en teoria, se'ls havien d'anar tornant, doncs, a mesura que la societat anés tenint efectiu, doncs, anant-los tornant aquests diners.
0: Importància també del Josep Amigó i Ventrell en aquesta construcció de l'edifici.
2: Doncs sí, era en aquell moment, l'any 25, ell era president, i suposo que amb algun altre més així doncs, són els que van promoure i van tirar endavant i van acceptar doncs, el repte aquest de fer el casino.
0: Aquesta idea que has comentat abans, Carme, el fet d'aquesta col·laboració ciutadana i fins i tot aportant diners, això ha marcat la identitat d'aquest edifici, d'aquesta societat del casino?
2: A veure, crec que sí, perquè tothom qui tenia pares o avis doncs, que hi van participar doncs, se'n senten molt, molt orgullosos. A veure, penso que això també és un fet de l'època, que també havia passat en altres llocs, que la gent del poble eren qui volien doncs, anar-se situant, anar tenint un local per treballar, i els últims doncs, 150 anys això va ser molt... A molts pobles doncs, va passar... I sempre, clar, evidentment, sempre hi havia l'ajut de la gent del poble, que el qui no podia, doncs, econòmicament, doncs, portava la seva feina.
0: Si parlem d'activitats que s'han fet aquí en el casino, la llista és llarguíssima, no?
2: Sí, sempre s'ha basat més o menys en el mateix, doncs, cinema, coral, pastorets, sardanes, i s'ha anat repetint al llarg de tots els temps. Bé que han anat canviant les coses, adaptant-les a les noves èpoques, però sí...
0: Des del petit casino, des de les dobles sessions de cinema, no? Els caps de setmana.
2: Sí, el cinema, bueno, durant uns anys és importantíssim. Cinema dijous, dissabte i diumenge. Dijous i dissabte em sembla que es feia sessió i mitja, de diumenge sessió doble de dues pel·lícules.
0: Tindrem l'acte institucional el mes de febrer, però des de la Societat del Casino també s'han programat molts actes durant tot aquest any. Són molts actes. Quins serien els més destacats?
2: Bé, hem volgut fer una mica de repàs a totes les activitats que hi han hagut durant tota aquesta època, i evidentment doncs, recuperem teatre que feien els grups de teatre, que també participaran, fer un dia com si fos una festa major, tot i que no serà, doncs unes sardanes, un concert i un ball. També farem un dia dedicat als cors de claver, que durant uns anys van tenir moltíssima importància. Es recuperarà, evidentment, un dia de discoteca per recordar el petit casino, la primera discoteca que hi va haver a Sant Andreu. Volem recuperar els pastorets, fer al desembre els pastorets, fer també una gala lírica amb peces de sarsuela i d'òpera, o fer una sarsuela, està una miqueta cara per acabar de decidir. Bé, em sembla que ja ha fet un fort avançament.
0: D'aquests 100 anys de l'edifici del casino, hem parlat del passat, hem repassat la història. Quin és el futur de l'edifici del casino?
2: El futur l'han d'escriure... Ha de sortir gent que escrigui el futur. Espero que en surtin, però els que estem ara ja estem una miqueta esgotats. Esgotats, ja tenim una edat i no és el mateix ara que 20 anys enrere.
0: Sobre aquest centenari de l'edifici del casino, quin missatge donaries als santandereuencs i les santandereuenques?
2: Doncs que participin, d'entrada, que participin en tots els actes que s'han programat, i que s'així a veure si s'animen a agafar el relleu i a començar doncs, el segon bicentenari per arribar-hi.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do.
0: El solar on s'aixeca l'edifici del casino va ser cedit per Antoni Jansana Llopart, una figura clau en el desenvolupament del projecte. El finançament de les obres es va complementar amb el préstec concedit per Emili Tomàs i Trias, resident de Barcelona, però estretament vinculat a Sant Andreu de la Barca com a estiuejant habitual, com tants altres barcelonins de l'època. La coordinació i organització del nou casino va anar a càrrec de Gabriel Casas, mentre que el projecte arquitectònic es va confiar a Salvador Valerí i Pupurull, un dels representants destacats de la segona generació del modernisme català. Valeri, autor d'obres tan rellevants com la Casa Comalat de Barcelona, ja havia treballat anteriorment a Sant Andreu de la Barca per encàrrec del mateix Jansana, fet que va facilitar una perfecta integració del nou edifici en el context urbà i paisatgístic del municipi. Per la seva banda, el sociòleg i historiador Jordi Banyeres ha ofert en l'acte inaugural del centenari del casino una conferència sobre la seva història i sobre l'obra de l'arquitecte Salvador Valeri i Pupurull. El sociòleg i llicenciat en història, Jordi Banyeres, coneix molt bé la història d'aquest edifici del casino. De fet, avui en l'acte inaugural del centenari de l'edifici del casino ha explicat la història d'aquest edifici. La primera pregunta que li faig és quina és la importància d'aquest edifici per Sant Andreu de la Barca ara que fa 100 anys?
3: Bé, és, després de l'església és l'edifici de més embalum, de més tossa de tot el municipi. Els metres quadrats i la volumetria que té és imponent. Això se n'adona tothom. Val a dir que també té un truc arquitectònic que consisteix que ha posat al cap damunt de la, en aquest cas de totes les façanes, ha posat allà el que se'n diuen uns capcims, que són en aquest cas aquelles boles i aquella mena de gerres decoratives, que són, és un truc en aquest cas visual, és un truc gestàltic, perquè la vista sense voler se te'n va cap allà i a partir d'aquí repasses l'edifici.
0: Un edifici, ara que feia referència a vostè, de l'església de Sant Andreu de la Barca, té alguns elements comuns, no?
3: Correcte. L'element comú que té més important és que en aquest cas el campanar i el casino estan fets justament en la pedra rogenca, que també se'n diu pedra d'esmolar, perquè efectivament servia per esmolar. És la pedra més bonica, de més noblesa que té a tot el municipi i que en aquest cas el tenim allà a la riera de Corbera, i és una pedra que té, per una banda, té un punt de brillantor i té uns colors entre rubí i gerd que a mi té el cor encantat de dir.
0: Si repassem la història, la història del seu inici, de com va ser construït aquest edifici del casino, va ser construït molt ràpid, perquè la primera pedra data del mes de febrer i el setembre això ja estava funcionant.
3: Bé, és que aquí tot és una suma d'irregularitats, però que demostren en aquest cas la compenetració absoluta que hi havia entre l'arquitecte Salvador Valeri i tots els socis del casino. El Salvador Valeri tenia una capacitat com a constructor absoluta, perquè era constructor, en efecte, era arquitecte, era també patentador, va ser patentador d'alguns elements constructius, les rajoles d'un tipus determinat que aquí no hi són presents perquè la va patentar ja als anys 30, i després era una persona, a més, molt empàtica amb tothom, és reconegut com una persona que sabia, en aquest cas, guanyar-se els cors, i diria que en aquest cas ja va planejar des del primer dia, però abans fins i tot de que hi hagués el primer dibuix ja, i que hi hagués el primer visat, ja tot estava planificat perquè fos fet per gent que no tenia coneixements professionals. Evidentment hi van participar també paletes de professió, i fins i tot segurament també fusters de professió, etc. Però hi havia molts elements que eren fets amb allò que se'n diu autoconstrucció. És, d'alguna manera, és una barraca, com es fa el barraquisme, però una superbarraca, en aquest cas dirigida per un arquitecte.
0: De moltes vegades se n'ha parlat del casino com un edifici que el va construir el poble.
3: Efectivament, és això, és una autoconstrucció, però en aquest cas una barraca estaria feta per, ja, com a molt, 4 o 5 persones. En aquest cas, doncs, devia d'estar feta pels socis del moment, que devien de ser, no he llegit enlloc, però podem dir, a partir d'extrapolacions, que devien de ser uns 200. Tot 200 persones posades totes a pencar fora de l'horari laboral, perquè tots eren pagesos i, per tant, quan traginaven materials i els portaven des de la Riera de Corbera cap aquí, per exemple, per portar això, les pedres que anirien, en aquest cas, afeixonant tota la façana, doncs, esclar, tenien poca disponibilitat d'hores. Però es veu precisament això, una dinàmica de treball ingent.
0: Estem aquí a l'interior de l'edifici, tenim davant a l'escenari, estem, diguéssim, aquí a la sala principal. Déu-n'hi-do els actes que s'han realitzat aquí, des de sarsueles, teatre, dobles sessions de cinema, molta gent ha passat per aquí en el casino, també artistes importants també han actuat aquí, molta història, no? Això mereixeria la publicació d'un o dos llibres, no?
3: Sí, però aquí jo m'he centrat exclusivament...
0: El que és l'edifici.
3: En l'edifici, no parlo de les activitats a l'interior. Per tant, sí, l'únic que puc fer és ratificar el que dius, que és totalment cert, però no goso afegir ni una paraula més.
0: Com veu el futur del casino?
3: Bé, el futur del casino jo crec que està en bones mans, perquè ja va haver-hi una assemblea extraordinària en la qual es va determinar que si mai això s'havia de clausurar perquè no hi havia prou nombre de socis o el que sigui, aniria a parar a mans de l'Ajuntament. I l'Ajuntament demostra que està predisposat a col·laborar, i jo crec que un municipi com el nostre, que ja compta més de 30.000 habitants de facto, tenia més de, en aquest cas del Núria Espert, tenia el casino com a centre d'activitats, és necessari, és insuficient clarament el Núria Espert. Per tant, el casino jo crec que té vida per anys.
0: I a nivell personal, què suposa per vostè el casino, viure els actes del centenari, participant a l'acte del centenari?
3: Bé, a mi el que he de dir és que si he analitzat l'arquitectura del casino és perquè des del primer dia vaig adonar-me que hi havia alguna cosa que no era normal. I no és normal, per exemple, que el disseny original preveiés que hi hagués una escalinata monumental per arribar a un atri, descobert que aquest atri era plurifuncional. Era, en aquest cas, una ròtula d'unió, és un distribuïdor, era també, fins i tot era una plaça major. Jo dic, per què és una plaça major? És el que he explicat. Perquè, en efecte, als anys 20 s'estava construint la plaça major del Principat, que era la plaça de Catalunya, a Barcelona. I la plaça de Catalunya, un dels trets distintius, és que té molta vegetació, i també té, en aquest cas, unes fontanes amb brollador. I aquí, al vestíbul d'aquí, a escala diminuta, i fins i tot podríem dir un punt ridícula, tenia vegetació, un estany i un brollador.
0: Per tant, teníem aquesta plaça, petita escala, a Sant Andreu de la Barca, no?
3: Just a la fusta. És un model de que es veia que aquella gent tenia ganes de millorar com a persones i com a col·lectiu, i fer millorar també tot el poble de Sant Andreu.
0: Durant l'acte inaugural del centenari de l'edifici del casino, també s'ha presentat una maqueta que es pot veure a l'entrada de la sala principal, obra de Salvador Amigó. Durant la celebració també s'ha presentat un documental força interessant on s'han recordat vivències personals al voltant del casino.

0: Durant el darrer quart del segle XIX, Sant Andreu de la Barca era un municipi agrícola, on el lleure i la vida social gairebé sempre es gaudien dins del mateix poble. I, com a qualsevol lloc allunyat de grans nuclis urbans, l'accés a la cultura era limitat. L'any 1879 es va crear la societat del casino El Progreso, amb la intenció de tenir un espai recreatiu i acostar la cultura a la gent, sobretot a través del teatre i dels cors de claver. Amb els anys, la seva seu social es va fer petita i l'any 1925 es va projectar un nou local més gran.
1: Sí, bueno, hi havia ja aquí, hi havia un edifici que en deien un local, un petit casino, diguéssim, no? Però clar, hi va haver l'empenta que diguéssim, precisament, als anys 20, doncs de fer un edifici nou i més gran, perquè el que hi havia era petit.
2: Gairebé jo crec que la majoria d'avis d'aquí a Sant Andreu, perquè quan es va fer el casino, doncs eren més joves, però clar, quan parlo jo, i eren avis, doncs hi col·laboraven.
3: Ells tothom era pagès, i plegaven més d'hora per venir aquí a treballar a l'obra.
4: El meu pare era, del principi de tot, un dels protagonistes. Tot el dia, per dir-te, estava aquí perquè som veïns. Llavors representa que ell, quan va començar a fer el casino, ell tenia un cavall a casa seva, que era Can Pelegrí, que eren masovers, i amb el cavall, l'última hora que ja havien fet el jornal, el que podien fer, s'anava cap allà, a la Mola d'en Valls, que en diem, a Terra Pedra, per fer el casino, que era vermella.
5: El meu avi va ser el que va instal·lar la primera instal·lació elèctrica aquí a la societat, i el meu pare va ser un dels fundadors com a traginer amb el carro des del riu cap aquí al casino, de pedres, rocs, sorra i el que necessitessin els mestres d'obra que hi havia treballant i els paletes.
0: Sant Andreu de la Barca era un poble d'estiueig i durant l'estiu acollia persones benestants, normalment de Barcelona. Al final de l'estiu, el casino es feia una festa per acomiadar-los.
1: I es feia una despedida dels barnejants, quan s'acabava l'estiu, un ball amb confeti, que jo de nano disfrutava com una cosa passada, que diguéssim, no?
3: Una festa que els organitzaven els barnejants, amb confeti, amb ball de fanalet, bueno, era una passada.
2: Durant uns anys era la festa més important que feia el casino en qüestió de ball. Els barnejats que venien a Sant Andreu, que en aquella època en venien bastants, se'n cuidaven i a més la pagaven.
6: I llavors els hi posaven uns palcos aquí davant i llavors fèiem una festa amb confetis i llotxes i vinga gresca.
3: Després, amb els anys, doncs, els temes barnejats van a la baixa i el que va fer el casino, vam continuar amb la festa i es deia la despedida de l'estiu. I vam continuar amb aquesta festa molts anys.
0: El casino sempre ha acollit diferents tipus d'activitats. Una de les que ha tingut presència en diferents èpoques ha estat el teatre.
7: Sí, grup de teatre, sí que n'hi havia un d'aquí Sant Andreu.
8: Sí, que en feien, sí.
7: Sí.
3: En l'època de la meva mare, quan la meva mare era jove, hi havia un grup de teatre potent. Potent. El que passa que jo recordo de petita haver-li vist fer dues obres, però ja allà ja es va acabar, però el teatre era important aquí al casino, el teatre,
9: eh? Fèiem pastorets, jo feia de satras i tal, fèiem pastorets, el normal, no? Però es van fer tres o quatre funcions de teatre i una d'elles va calar al poble, perquè hi va haver un senyor d'aquí al poble que es va tornar seu i la seva economia no era bona i vam dir, escolta, fem una obra de teatre a benefici i li comprem una ràdio.
0: L'edifici del casino va ser possible gràcies a l'empenta i al treball de moltes persones que van pensar en gran en una època molt difícil i a les generacions posteriors que han mantingut viu el seu esperit malgrat les dificultats de cada moment de la seva història, inclosa una guerra. 100 anys d'història donen per molt, moments bons i no tan bons, i una infinitat de records i de vivències que han marcat generacions senceres.
10: A veure, a mi em sembla que, tot i no ser d'aquí, el casino representa per la gent del poble molt. O sigui, no és un edifici.
5: Bueno, ha sigut el motor de l'ambient social, no? de l'ambient social, l'ambient cultural, l'ambient afectiu, l'ambient familiar, tot això s'ajuntava aquí.
8: Bueno, pel casino, jo, per mi el casino és l'emblema del poble.
11: Sí, jo, clar, tota la meva vida amb els meus pares hi veníem aquí, a les festes majors, bueno, als palcos de nena, jo sempre, i després de més noia, al ball, molt.
2: Sí, jo crec que és una sala que està ambientada per fer de tot.
12: Manté el caliu de sempre. Vull dir, quan sí, mires els palcos, recordes la història, sí, recordes sí, sí, moments sí. I recordes gent que ja no hi són.
2: Clar,
12: clar. I, bueno,
2: clar, i aquí,
12: molt entranyable aquesta sala.
2: I a més a més, tenir en compte que són 100 anys i tenir en compte que quasi tot el que veiem, estem veient el terra, estem veient els palcos, té 100 anys. El terra restaurat diverses vegades, però és l'original. És un terra de melis, de parquet de melis, de rajoles. És original.
1: Jo, com a fill d'aquest poble de Sant Andreu de la Barca, em sento molt orgullós, precisament, d'aquest casino, que aquells avantpassats, aquests homes tan emprenedors, que van tenir la valentia de construir un edifici com aquest, tan preciós.
8: Que per ser a l'edat, al temps que ho van fer-ho, amb els pocs calés que hi havia, jo no entenc com van arribar a fer això.
13: I tant. És increïble.
8: És difícil, difícil, si tu rumies bé, que vagin poder arribar a fer això aquella
13: aquells època. Aquells temps, sí.
14: Durant tot aquest 2026 es faran actes per commemorar els 100 anys de l'edifici del casino. Teatre, cinema, música i balls de saló tornaran a ser protagonistes, com també el petit casino a l'octubre. Està prevista una festa que recordarà els millors moments. N'hem parlat amb Xavier Martí i Jaume Llopart.
15: Bé, avui en el documental s'ha recordat el petit casino. De fet, un dels actes del centenari de l'edifici del casino es recordarà el petit casino. Expliqueu una mica qui era el petit casino.
16: El petit casino va néixer degut a una reivindicació de gent jove de Sant Andreu que reclamava un local i al final, al cap d'uns quants anys, el casino disposava d'un local i va obrir aquesta, que sempre se li deia la sala petit casino. I així va néixer doncs, el que després va ser el petit casino que coneixem tots.
14: Bé, vosaltres veus ser els discjòqueis d'aquella època, no?
17: Sí, jo vaig començar doncs, el 1976, me sembla que vaig entrar allà per primera vegada, que ara farà el 19 de març d'aquest any 2026, farà 50 anys que vaig trepitjar per primera vegada. Vull dir que jo també celebro.
14: Per tant, aquesta celebració, què recordeu del petit casino? Quins records teniu? Molts, no?
17: Molts records, conèixer molta gent, moltes parelles que han sortit d'allà... i sobretot el gaudí de gent que venia de tot el Baix Llobregat. O sigui, que allà es ballava, sobretot la música disco, que era en aquell moment estava pujant moltíssim.
14: Ah, no sé si veu ser precursors, pràcticament, no? De tipus discoteca, la música que també sonava, no?
16: Sí, quan vam venir al petit casino, que era l'any 1971, no hi havia discoteques a la Rodalies, pràcticament no n'hi havia cap. Nosaltres vam ser gairebé els primers... Ja dic, no es denominava ben bé discoteca, se li deia sala petit casino, però sí, sí, és cert que van ser, segurament de Sant Andreu segur, però de la zona també, de les primeres. De les primeres que vam començar a posar música tipus discoteca.
14: I en aquesta celebració de centenari, clar, no podia faltar doncs, dedicar com a mínim un acte al petit casino.
17: Exactament, serà el dissabte, dia 24 d'octubre, a les 6 de la tarda aquí tothom, gent gran de la nostra edat, de 60, de 70, de 50.
14: No sé si ens podeu avançar alguna cosa del que fareu aquell dia.
16: Mira, nosaltres el que pretenem fer és fer-ho el més original possible amb les persones que ja ho fèiem, que serem 5 discjòqueis concretament d'aquella època. Intentarem fer-ho com ho fèiem abans, potser amb sistemes digitals, però intentarem que sigui gairebé com ho fèiem abans. Almenys jo, que vaig ser el primer discjòquei d'aquesta casa, penso fer-ho com ho feia en aquells moments.
14: Per tant, aquí hi haurà vinils, eh?
16: Si els tenim, sí, però si no, ho farem de manera que sembli que n'hi ha gent.
14: Clar, la tècnica també ha canviat molt, eh? D'aquella època, ara, eh?
17: I tant, ara tenim el digital MP3 i, bueno, ens hem d'adaptar-hi. Jo ja estic practicant a casa amb el Virtual DJ i, bueno, i el que calgui. Vull dir, parto de zero, eh?
14: Per tant, missatge, aprofiteu els micròfons de la ràdio, missatge perquè la gent vingui aquell dia i gaudeixi del petit casino.
16: Sí, el missatge seria que tota la gent que venien, els que siguin i puguin vindre, que vinguin. Segurament no ballaran com ballaven aleshores, però els hi posem més música lenta perquè el puguin disfrutar sense cansar-se. I, a més, els fills de tota aquesta gent que vinguin també, que veuran el que feien els pares aquí. Tothom, tothom.
17: Que vinguin sobretot i que connectin amb aquella essència que van tindre quan eren adolescents, que això ho tornarem a repetir i tornarem a sentir-ho. D'això es tracta, de tornar a sentir el que ja havíem viscut amb tanta alegria.
14: Sobre el centenari del casino també hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
15: Bé, estem amb l'alcalde Marc Girbet, també l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, inici ja dels actes del centenari de l'edifici del casino. Bé, què suposa?
18: Doncs, bueno, per la ciutat suposa doncs, que l'entitat per excel·lència, i a mi m'agrada dir-li l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu a la Barca, doncs fa 100 anys el que és l'edifici, perquè l'entitat és molt més antiga, i per nosaltres és un dia molt important com a ciutat, perquè jo crec que aquí no commemorem només la construcció d'aquest edifici, sinó es commemoren moltes altres coses, que és com, per exemple, la unió de les classes treballadores, de les classes pageses en aquell moment de Sant Andreu a la Barca, que per buscar cultura i per aconseguir cultura, doncs construeixen aquest edifici que en aquella època té el seu què, construir això, i per tant, bueno, jo com a fill de Sant Andreu a la Barca i com a soci també del casino, tinc moltes històries en aquest edifici d'estar dormint en els palcos mentre els meus pares feien balls de saló amb el regidor de Cultura, bueno, una infinitat de vivències, fer els pastorets, sortir corrents pel carril central i fins pujar a l'escenari, per mi és, bueno, és una entitat molt especial, de la qual me'l sento com si fos a casa, i els ajudarem, com ja els hi hem comentat, de totes, perquè creiem que és també una celebració de ciutat.
15: De fet, en aquesta celebració d'aquest centenari, en totes les persones que han anat passant al llarg de tots aquests anys, segurament que els santandreuencs i les santandreuenques, com a mínim un cop, han trepitjat aquest escenari del casino, aquest lloc, aquest edifici.
18: N'estic seguríssim, perquè el casino ha fet absolutament de tot. Posant-te un exemple del que potser no s'ha comentat, ha fet finals de cursos de diferents escoles, a instituts, i és quelcom que des de l'Ajuntament també repensem, de dir de quina manera podem dotar aquest espai de la infraestructura que necessita perquè sigui un espai que pugui seguir acollint qualsevol tipus d'activitat que en aquest moment requereixi d'infraestructura que actualment no tenen, no? I des de l'Ajuntament, evidentment, seguim pensant i repensant i acabarem actuant, perquè és un edifici, és una tradició, és un element, diguéssim, de la nostra història, i l'hem de protegir, i així aquest és el compromís de la ciutat.
15: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, comentava ara l'alcalde que fins i tot ell havia participat fent els pastorets en el casino, i feia referència, com no, als balls de Saló. Si parlem dels balls de Saló, hem de parlar també d'Andreu Mitjans.
19: Sí, va ser una molt bona època, jo, ja des de l'inici, jo recordo ja els anys 60, quan es feien aquells balls de festes majors. Bueno, el casino és cultura, és un focus cultural, sí que tenim també com a municipi el Teatre Núria Espert, però sempre serà on va començar tota la cultura Sant Andreu, tots els actes passaven per aquí, totes les festes majors, totes les diades, tothom de Sant Andreu sempre ha passat per aquí, i bueno, això ha recollit tota mena de les arts, de les músiques, els balls, tot s'ha fet aquí al casino, i bueno, doncs continuarà també sent un focus cultural aquí a Sant Andreu.
15: L'hem vist també en el documental.
19: Sí, sí, hem parlat una miqueta que vam enganxar-ho l'any 91, quan vaig començar aquí a fer el Vall de Saló. Estava, bueno, una mica en decadència el local, perquè ja feia uns anys que no s'hi feia cinema i estava bastant deixat. I, bueno, doncs, entre tots els alumnes, doncs, vam començar a posar-ho al dia, pintar, arreglar, i això, i vam durar uns anys que vam estar molt, molt... La veritat és que va donar molt ambient, i sobretot el que també em sento molt orgullós d'aquella època és que vam obrir-ho a molta gent, que en principi també allò que s'ha comentat, que semblava que era el local de los catalanes, i això, doncs, bueno, jo crec que mai ho havia sigut, però és que més en aquests anys 90, que hi havia molta immigració, inclús gent dels que feien Vall de Saló van entrar a la Junta i tot, van fer totes les reparacions a l'escenari, i que entre tots vam crear molt bon ambient, i ja dic, menys el mossèn, en aquella època va ballar tot el poble aquí en aquell any del Vall de Saló.
15: Ara, el següent acte és el dia 22 de febrer, és l'acte institucional d'aquest centenari. Avui era l'acte doncs, per parlar dels actes que es faran, per parlar de la seva història, dia 22 ja, l'acte institucional. No ens posarem, no sé si més serios, alcalde?
18: Ens posarem més serios, ens mudarem molt millor i segurament rebrem la visita d'autoritats del país, que jo crec que l'entitat s'ho mereix, i en aquest sentit estem treballant conjuntament, ajuntament i també la Junta actual, doncs, perquè aquest acte sigui un acte, diguéssim, que del valor que té aquesta entitat per la ciutat i que també el té pel país, perquè jo crec que hi ha poques entitats al país que han fet el que el casino de Sant Andreu de la Barca ha fet, la societat del casino, que és autoconstruir un element simbòlic per proveir cultura al conjunt de la ciutadania, sense cap més interès darrere. Llavors, la veritat és que s'ho mereix i trobareu, jo crec, un acte a la qual convido a tota la ciutadania, siguin socis o no, que vinguin aquí a la Societat del Casino, serà a les 12 del migdia, i per tant, a commemorar, jo crec, un element que ens uneix com a població i com a ciutat.
14: 100 anys de l'edifici del Casino, i per celebrar aquest centenari, moltes activitats al llarg d'aquest any 2026. La propera activitat serà el dia 22 de febrer amb l'acte institucional del centenari.
20: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
14: Precisament, la Societat del Casino seran els protagonistes del pregó de la Festa Major. També hem entrevistat a la seva presidenta, Carme Lloberol. La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
21: Bon dia, Jordi.
14: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
21: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
14: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
21: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
14: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
21: Sí, esperem que sí.
14: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
21: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
14: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
21: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
14: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
21: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant, i esperem que així sigui.
14: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
21: Sí, evidentment, evidentment que pesa i és el punt d'honor, com si diguéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fet grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
4: Per tant, demaneu aquí gent jove, no?
21: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
4: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
21: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino o dintre del poble hi havia altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
4: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
21: Home, jo penso que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble, jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
4: Pels anys, no?
21: Sí.
4: Però sí que ha estat sempre referència, no?
21: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
4: Ara es diversifica més l'oferta.
21: Està,
4: no?
21: Més diversificat, sí.
4: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
21: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
4: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
21: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
4: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
21: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
4: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
21: Exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
4: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
21: Sí.
4: A més d'un segle.
21: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
4: del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
21: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
4: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
21: Sí.
4: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
21: Evidentment, evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
4: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
21: sí,
4: no?
21: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
4: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
21: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
4: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosta...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'Avinguda Constitució de Sant Andreu de la Barca tenim un nou mural dedicat als 30 anys de l'Andreu i de la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca. Culmina amb aquest mural els actes commemoratius del 30è aniversari. L'obra està signada per l'artista Aitana Giraldez, creadora de l'Hospitalet de Llobregat, reconeguda per un llenguatge artístic ple de color, vitalitat i també connexió amb la comunitat. El mural neix amb la voluntat clara de celebrar 3 dècades d'història gegantera compartida, tal com explica Dani Perea, cap de la colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
1: I amb aquest mural arribem a l'últim dels actes que teníem previstos en la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta. Des de la colla hem volgut deixar reflexat en aquest mural la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, els gegants dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. 30 anys que els gegants han viscut acompanyat de la gran família que és l'agrupació cultural Aigües Toses, amb la resta de gegantons i capgrossos de la colla, músics i totes aquelles persones que els acompanyen en les seves sortides. Des de l'inici, l'Aitana, l'artista, ha entès la idea que li vam comentar, deixant aquesta imatge al poble, que explica molt bé el que fa tants anys que fem des de la colla.
0: El mural no només es retrata als gegants de l'Andreu i la Quimeta, sinó també incorpora altres personatges del seguici popular, com el Cagacalces, la Bruixilda o l'Ètnia, així com també músics i membres de la colla. Des del primer moment, l'artista Aitana Giraldez va treballar estretament amb la colla per entendre què havia de transmetre a l'obra.
2: Sí, la veritat és que m'agrada donar vida als espais o ja sigui les il·lustracions que faig, i llavors ho faig a través de colors molt intensos i contrastats.
0: De fet, la teva obra destacant cartells, però també destacant murals, com per exemple avui el que ja tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, a l'Avinguda Constitució. Com t'arriba el projecte de fer aquest mural amb aquest aniversari especial, com són els 30 anys dels dos gegants de Sant Andreu, com són l'Andreu i la Quimeta?
2: Doncs aquest projecte m'arriba a través d'una amiga meva il·lustradora, que es diu Susana, que bueno, em va recomanar per aquesta feina a la Mar Cots de l'agrupació dels gegants, i bueno, és a través d'ella que em fa aquesta proposta.
0: Què has tingut en compte a l'hora de fer aquest mural? No sé si tenies algunes indicacions o...
2: Sí, doncs en aquest mural principalment hem de representar l'Andreu i la Quimeta, que són els gegants que fan els 30 anys, l'aniversari, i doncs, per fer el disseny he fet que aquests gegants destaquin més, i després volíem també representar els altres, no? Que són el Cagacalces, la Bruixilda, la Ètnia, i a més he volgut representar doncs, aquests personatges de la colla i músics.
0: D'on t'ha vingut la inspiració?
2: Doncs bueno, jo vaig primer vaig anar a veure els gegants, no?, per poder representar-los bé i que tinguin els seus trets característics, i també una mica l'energia de festa major o d'aquests elements de cultura popular, i llavors li he volgut donar com un caire festiu, i estan les poses com una mica com si estiguéssim ballant i movent-se.
0: Suposo que quan t'arriba el projecte aquest d'aquest mural, tenint en compte que és un moment, com has dit ara, festiu, no?, que és gegants, és molt de festa major, de festa popular, i a més amb les característiques de la teva obra, amb aquests colors tan vius i amb aquesta vitalitat, el projecte sí o sí s'havia de fer, no?
2: Sí, la veritat és que a mi m'agrada molt i em motiva molt aquest tipus de projecte, no?, que involucren la comunitat, els barris, i realment és un projecte que és al servei de la ciutadania, i realment l'agrupació de gegants pues, és un espai on la gent pot participar, i crec que aquest és un mural que poden fer-lo seu.
0: Un mural que estàs pintant al carrer, mentre vas pintant va passant la gent, la ciutat es mou. Com ho veus això de pintar un mural aquí en el carrer i bé, que tothom et pugui veure, no?
2: A mi m'agrada molt perquè molta gent es para, em pregunta, em diu que bonic, reconeixen els gegants, fins i tot quan encara estava fent l'esbós, que no ho tenia molt pintat, el reconeixien. I m'agrada perquè uneix a gent de diferents generacions, tant avis com els nens més petits, i fins i tot gent que ha vingut i m'ha dit: jo vaig formar part de la colla fa molts anys, jo li vaig fer l'escut a l'Andreu, i em sembla com molt guai, no?, que tinga aquesta connexió amb la gent que viu aquí.
0: I a més això quedarà aquí, eh?
2: Sí, sí, la idea és que duri, no?, i que pues, formi part d'aquest espai i la gent doncs, pugui veure-ho cada dia.
0: pogut veure, Aitana, que aquest no és el primer mural que pintes. Tens altres murals, per exemple, a la ciutat de Barcelona.
2: Sí.
0: A l'Hospitalet, també.
2: Sí, tinc a l'Hospitalet, a Barcelona, a diverses escoles, tinc una al metro de Diagonal, tinc a centres cívics, que moltes vegades doncs, la gent també hi participa, pintant, fent pintades comunitàries.
0: Què t'han inspirat a tu, els gegants? Tu t'has inspirat per fer aquests gegants, aquestes il·lustracions, però què t'han inspirat a tu?
2: Doncs, bueno, a mi m'han inspirat com per continuar fent projectes relacionats amb la cultura popular, perquè realment com he vist la importància que tenen com per la gent i com que m'agradaria seguir col·laborant i fent aquest tipus de projectes.
0: No sé si hi ha més pressió en aquest sentit, amb la cultura popular, que la gent ho té present, la gent coneix molt els gegants i els gegantons.
2: Sí, sí que hi ha com... Potser hi ha aquesta pressió, però jo no l'he sentit perquè la gent sempre tinc molt bona rebuda, no?, en tot el que faig, llavors sempre per mi una experiència positiva.
0: Per acabar, quin missatge donaries un cop finalitzi aquest mural?
2: Bueno, jo el missatge que donaria és com la importància de l'art i la cultura en el benestar de la gent i en com l'art pot millorar aquests espais i donar-los vida.
0: Com et podem seguir? A través d'Instagram?
2: A través d'Instagram, @aitanagiralde, també tinc la meva web, que és aitanagiralde.com, i allà em podeu seguir i veure tot el que faig.
0: El mural dels 30 anys de l'Andreu de la Quimeta ja forma part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. Està situat a l'Avinguda Constitució, davant de l'escola JJ Ortiz. Amb aquest mural finalitzen els actes del 30è aniversari de l'Andreu de la Quimeta.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça de Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero, de la xarxa.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya.
1: I un home ha estat detingut per la Guàrdia Urbana per la seva implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, que va deixar 5 ferits, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa. Malgrat el reforç policial, diumenge hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes amb un jove ferit i també incidents posteriors en un supermercat del carrer Girona. Els Mossos investiguen possibles enfrontaments entre grups de joves pakistanesos i magribins, mentre els veïns reclamen més vigilància davant la reiteració dels episodis violents. A més, també un incendi al carrer Vallès, al barri de Balàfia, aquesta matinada, ha cremat un magatzem i ha obligat a desallotjar edificis propers. Un incendi que ha provocat també l'esfondrament de la primera planta del mateix edifici, que podria estar vinculat amb els fets anteriors. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i alguna inundació.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.
4: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ, també, a l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les rebelles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no? Hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten en veu principal fan els coros, després també aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica. Això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra. Costa de trobar-la. Si n'hi ha, és que és una meravella. Mai millor dit, eh? Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, La de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també per qui s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar ara ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic, de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil, perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava està com a molt, molt en voga, que sortien aquells recopilatoris de el millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, Tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs això, es va dedicar a fer ell mateix la seva mescles, la seva música de base, i a remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què mourà a la gent. I esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic, de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia!
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat soletes.
1: Moltes gràcies.
0: T'han deixat sola, Estela. Han marxat tots de vacances.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sou molta gent,
1: però... Ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys estem tots.
1: Hi haurà una incorporació.
0: Que bo.
1: La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, Vinga. El tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... O la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat, però crec que és una cosa que ja veurem, a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem el nostre la nostra popularitat.
0: Clar,
1: llavors,
0: clar.
1: Sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients poden anar,
0: sí?
1: Per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que vull més estil en música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipo band,
1: sí, llavors... podríem... Passa... Hi ha diferents opcions, sí, sí.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
1: Exacte.
0: A veure sí. Què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Mm-hmm. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podríeu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: Tu, el tinc a mà, el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig
1: vale.
0: Aprenent. Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir
1: sí.
0: I m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: La temporada que vam anar fem un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada,
1: companya. Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar el programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure'ns de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el Diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, el Detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara fins les 11 a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença com sempre fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions, ara sí, entrem amb la ronda d'actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta. Les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí. Esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafanya, bon dia.
3: Sí,
0: ai,
3: estic preparant
0: Pau, dia, perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
3: Sí.
0: Ho saps, no?
3: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
3: Així és. Els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels API gironins.
4: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, pues, provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser, doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
3: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. En tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I, per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries de les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
3: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I, per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
3: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
0: Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns. Per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta. Tina. Que plogui està bé, que plogui està bé.
5: Exacte.
0: Ara no sé si dir que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
5: En tot cas, es manté aquesta prealerta, sí, perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge el telèfon d'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les

0: Tarragona, que estem de festa major, com en molts llocs de Catalunya. Us expliquem també que avui, aquesta matinada, faran 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus. Fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I, per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos o de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escó, Ribarroja i Móra d'Ebre, que per cert és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
2: Molt bon dia, Núria.
0: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, el pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
2: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
3: Molt bon dia.
2: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic, avui, 17 d'agost del 2026, de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
3: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada, eh? Anem de baixada. Ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada. Tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
2: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
3: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament, la redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
2: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
3: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no?, de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no?, o durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients que ciutadans que viuen tot l'any aquí o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que per tant fem una atenció aguda i no els tornem a veure, eh?
2: Aquest any, senyor Heredia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions.
3: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer

0: canvi, no? Canvi del model, no? I sempre és un repte. Vam començar el mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no? I concretament a comarques gironines, hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer el trasllat de pacients a rehabilitació, o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària, o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera, doncs, siguin una miqueta menors, i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs, veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament. I llavors, una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació, doncs, hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta, i per tant la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
1: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
0: Bé, doncs, tot i que, evidentment, quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom, evidentment, ens sembla que esperem massa, al final, quan baixes a fer l'anàlisi de dades, veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines, doncs, no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident qui serà. Però nosaltres penseu que, mira, de l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5%, i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals. Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que, evidentment, hi ha llista d'espera, i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera, i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180, i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estiguessis llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural, des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera, per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no?, ho necessita abans.
1: Senyor Heredia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
0: Bé, val a dir que nosaltres treballem per aquesta sanitat pública i universal. Llavors, independentment de que estigui proveint aquesta sanitat, la nostra vetlla és cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs, a poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no hi entraré, perquè no forma part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada. que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa a nivell assistencial, el que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
1: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
0: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer doncs, unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això, en el fons, sempre ha estat així. És una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però, evidentment, el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això, sobretot, passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
1: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català?
0: Mm-hmm. Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional, no? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets, als 6 milions, a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants, no? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i per tant les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant això també és un repte. I l'altre és que, bueno, necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. Aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible, no? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes, eh? Nosaltres a nivell de regió sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient, per atendre pacient crític, que és novedós, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hàgim de moure i les famílies puguin estar a prop dels pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, bueno, doncs hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals que a Girona doncs, ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat, doncs, afiançar-la i fer-la potent. I una altra que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Doncs que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa doncs hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
1: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la Regió Sanitària de Girona, i esperem doncs, que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut a nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la Regió Sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos.
0: Reptes,
2: sens dubte, que també pertanyen a la Regió Sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
1: A vosaltres.
2: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps. Repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça. Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller. 5 minuts a plaça on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem a mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
3: En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui sens dubte va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en Forra i Manilles, el Pilar 7 en Forra i en primera ronda el 3-9 Fulrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven 2 games extra, descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar 7 en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar Mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7 amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la dia de les festes de Sant Roc, el cos del Bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4-1 en Folra vist, el cos del Bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va considerar el seu bon moment abans de Sant Magí.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
3: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè celebra la diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada de moment per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i en primer lloc destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà, totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
3: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la diada de Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller, canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures del carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la Festa Major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de Festa Major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
5: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí, o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. Val a dir, el sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
3: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat la gent de castellers els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
2: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens dona a conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa. Això va ser a París i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forès de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
6: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
7: Gràcies, és un plaer.
6: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als Campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
7: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
6: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès. Us esperàveu aquests resultats o no?
7: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
6: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
7: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'europeu de la millor forma possible, i crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
6: Una de les plates que ha tingut més ressò en aquest cas va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Berghain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
7: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar. Li hem dedicat moltes hores i tot. Pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè m'hem entrenat molt bé, m'hem preparat molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9 deus o 6 deus en impressió artística, algo així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
6: De fet, una va preguntar, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
7: Ho hem estat parlant durant tot l'any. Anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que el moment que vaig veure el 2 vaig pensar, quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir, i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare verge, si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip estem superorgulloses de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
6: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
7: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenadores ni les nedadores, s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar. Per tant, va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. i veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però el típic que està allà, allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguessin tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguessin fet, haguessin guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig, a la mateixa competició, en un dia, canviar la coreografia i fer-la exactament igual. Tu pots agafar idees, però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com, hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han tingut que copiar per guanyar-vos.
6: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
7: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si, de fet ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament prèvi a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això, que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això, vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empuixant a mi. És un moment molt artístic, que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com pues, fer la foto del moment, també. O sigui, va ser molt emocionant. Molt emocionant.
6: Clar, sí. Les teves companyes et van acabar llançant a l'aigua i tot.
7: Sí, és que abans, un moment que sí que vaig intentar retindre les emocions va ser just abans de competir, perquè no volia estar plorant amb les emocions a flor de pell, perquè a vegades tremolo quan estic emocionada i tal, i no, havia d'estar forta i ben escalfada per competir. I va haver-hi un moment que vam plorar totes. És que no era només el meu comiat cap a elles, sinó elles han viscut moltes competicions i moltes experiències amb mi, i bueno, a mi em va fer molt feliç que elles també estiguessin emocionades de despedir-me i de viure-ho amb mi. Llavors va haver-hi, però van ser 10 segons, vaig dir, vale, ja prou, ja deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
6: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
7: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo, la veritat.
6: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
7: Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o d'estaf tècnic, canvia molt la cosa, perquè igual que cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors. I vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs, molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop, que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
6: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
7: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no, com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir, em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim. I arribem a quedar quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
6: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
2: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forest. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Falten 3 minutets i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu amb més a qüestions i preguntar-vos si preferiu les rebelles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també a familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona està detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici que ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes del foc, que podria estar vinculat amb les darreres batalles i el darulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu. Després d'una setmana ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Oroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater, que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90, del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de cap a caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, que fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Així ja és final de festa? Sí. Quan sona aquesta és
1: final
0: de festa?
1: Jo crec que això... ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
0: Però sí que és veritat que jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
1: Sí, sí, sí, és un tema típic, sí? Que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances, per això, per decidir si grup de versions, si DJ... Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya...
0: L'Aina, que està de vacances, està de vacances...
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada,
1: llavors,
0: Aina, a veure...
1: Que... Escoltem a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten algo diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions
1: que
0: recomaneu, perfecte, les Coco, me les apunto. Perfecte, molt
1: perfecte.
0: Bé, ha quedat clar, de moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions. De
0: què més?
1: De moment sí, tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent, llavors si voleu és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits, i crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que
1: sí,
0: són inversionables. Sí, i que sonen diferent, vull dir, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos. Sí, molt bé.
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: És la Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. Sí, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ, ja te'l poses, et fas un amic d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga,
1: sembla que de moment, grup de versions, sí, però és el que guanya.
0: 2-1. Tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment no. Sí. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions, també.
0: També, eh? Molt
1: sí.
0: Bé, molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: El Pol, sí, que... Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: minoria.
1: Solet.
0: Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens aquella, va, que ara vols
1: segur,
0: que soni aquella.
1: Segur.
0: Molt bé. Estela,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: La companya de Cardedeu, que, mira, gràcies a ella estem escoltant aquest tema dels Sau, en aquest cas no us lo podem oferir en directe. No, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més.
5: Ok, em posen un mapa i busques el tresor. Avui perds el nord, amb això estarem d'acord. Guanyes si tens sort, però arribaràs fins al final. Et deixaré com els meus petits, pixant a l'orinal. Yeah. Estan buscant el lloc.
6: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
7: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final, com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades amb un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
6: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català. Un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que, més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües, però sí d'identitat.
7: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment, la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis on siguis, puguis fer servir aquesta eina que realment és universal i, a més, trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que faci servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original.

0: puta nòria!
1: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
2: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i a més està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats, que, com dèiem, doncs, a més són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho feien enxarxats a cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o, com a mínim, també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no? Això no

0: en català.
1: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
2: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que, de vegades, nosaltres mateixos ens componem. Però a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans, vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció. A la Daira, que per exemple s'ha despenjat. Tenim a l'Aire de Olla. Hi ha persones que ho fan. Però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc anirà canviant, però és complicat, eh? Vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, que fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima. Porta aplaudiment!

0: De 3.50...
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que es generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú doncs, esdevingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, doncs, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Doncs, per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota de llançar-la a un company o companya, proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc. No? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, doncs, introduïm una frase. No? I a poc a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé. No?

0: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, amb Obert per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
1: Estàs volent guerra, doncs venga, loco, ni malaguita.
2: Jo no puc, ja no sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, del company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però, en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat no?, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no m'atreveixo. No m'atreveixo a rimar Obert per vacances, estiu, dilluns... No m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar. Bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda. Ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar, per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
4: Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga els dissabtes.

0: Perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem a...
1: Ara sí?
0: Ara sí, Manel, ara bé? Ara sí.
1: Ara bé, cap problema. Recuperem. Sí, sí,
0: sí.
1: Recuperem la pregunta, els hi preguntàvem, doncs... Perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes. Val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
0: Sí.
1: Val, doncs va, ara sí, eh? Va, doncs anem a preguntar-li, sí, a l'Àlex i a la Mònica, això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja?
2: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense, i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar Mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquesta part marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració, de manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
1: Molt bé. Adéu. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
3: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja? I va sortir votat. Entre d'altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat i ens van demanar si podíem repetir-ho.
1: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats, surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs promogui aquestes iniciatives.
0: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat, i no és el mateix,
1: doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense, doncs, vaja, ser un gran practicant de ioga?
2: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més, nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha a Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
3: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
2: I, sobretot, dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit, i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
1: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
3: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
1: Vinga.
3: Per exemple, és més fàcil d'arribar, com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
2: certa
3: flexibilitat. O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda en cames creuades, la postura de meditació tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades. Aquí és molt fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que se mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitar

0: Ara molt la postura ben feta.
1: I després estar a l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires, veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim, perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn, i això és fantàstic.
2: Es nota.
3: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi, i com ho repartiu vosaltres?
1: Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic, és a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic, són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats, treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyar calma mental, i això ho tenen els dos en comú.
3: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera també, malgrat que està fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia de la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica potser de les rutines?
0: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
1: Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe, i aquí sí.
0: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista, però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar. I tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
1: L'anem calmant.
0: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
1: Molt bé. Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment la ansietat baixa moltíssim, ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
3: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers als caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
1: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen, i bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, la gent del ioga és una miqueta més jove, i venen també gent en pràctica, gent sense, i també és una bona manera de incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
0: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
3: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i li interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi, perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
1: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga, i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
3: Molt bé. i afegeixo una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que sí, feu encara un esglaonet més, eh?
1: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en la formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
3: Molt bé.
0: Jo m'agradaria dir moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, ja s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
3: I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs patrocinat o ajudat als ajuntaments.
1: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien, i ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava, i sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa, i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
3: Molt bé. Doncs he de dir, tothom, els dissabtes i diumenge, a 8:45, a la platja de Can Manent, o la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar, a fer aquestes activitats. Gràcies, Àlex i Mònica, que estan, a més, en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Un plaer sempre a Premià Mèdia.
0: Això, igualment.
3: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
2: Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel, una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a anar a la platja a fer ioga, com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja, en aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Maramar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a L'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Maramar.
4: Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
5: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el barat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
6: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures. Pues, històricament, el port de l'Escala pues, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també pues, la importància que té pues, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de saló de peix blau, l'anxova és un peix blau pues, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, a moments donats, és el que sempre explico, a moments donats doncs, la bona part de la flota catalana doncs, es passa a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Ceba o Llançà, no hi ha no hi ha subhasta de peix blau, l'única subhasta de peix blau doncs, és el port de l'escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí pues, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures, i això fa doncs, que el port de l'escala encara sigui importantíssim.
5: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen al límit el sector pesquer a Catalunya.
6: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura de l'aigua del mar, que no sé a quines zones de la costa pues, han arribat a 30 i pico de graus. De la temperatura de l'aigua del mar, això indudablement pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres notem. Ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrà i aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar pues, arrel de la pujada de temperatures pues, no té tant de nutrients no té tanta alimentació vàlida per alimentar pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar, jo també jo soc de l'opinió, bueno, ja es veu que ara de tonyines, per exemple, pues, en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines pues, entraven a la primavera, venien aquí pues, a reproduir-se i a créixer i després als mesos de tardor pues, agafaven i marxaven per l'estret per on havien vingut. I això era un cicle que any rere any pues, s'anava repetint. Ara ja fa pues, una sèrie de 5 o 6 anys doncs, que detectem que aquestes tonyines pues, ja es queden estables en aquí el que són les nostres costes, i això és perquè s'hi troben bé.
5: I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
6: De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt complicat i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder l'embarcar jo doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector te dirà que se'n va a treballar pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors doncs, ens anem jubilant i esclar, si no fotem pues, de donar facilitats doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
5: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
7: A l'escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve l'escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita, se n'ha d'emportar un pot d'anxova sí o sí o menjar-les in situ. I això garantitza pues, que perduri, que sí. O sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit que, i és aquell hàndicap de vas a l'escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és... La feina, a part de supermercats, per moltes dones és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any, donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, pues, dona feina per tot l'any. Unes 200 persones vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
5: L'anxova en Salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important, fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys anxova i qui en consumeix destina les seves compres més espècies com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats, i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
8: Que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu. El preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són doncs, justament econòmics i molt rics en omega-3. Vull dir que la solució salut i butxaca, la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar. I jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-li doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet que ve contaminat o que porta altres productes que doncs, això fa que no sigui tan sa. Doncs tot el contrari, el peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder doncs, consumir sense cap mena de problema.
5: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
4: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
2: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau. Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa, ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre doncs, recomanacions d'anime, de manga... Avui comparem un manga actual, que és Diaris de l'Apotecària, amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
9: Friki Time d'estiu.

0: aquí a Time d'Estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mao Mao, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast a la nostra mà, amb el nostre smartphone, perquè gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui en aquest espai de l'Obert per Vacances compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què en definitiva ens agrada resoldre misteris i enigmes?
1: Doncs és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans de que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles fa que aquestes sèries enganxin.
0: Trobar la peça que falta sempre ens genera aquesta felicitat, no?, aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del detectiu Conan?
1: Doncs el detectiu Conan, a part de que té la gràcia de que són crims i misteris, bueno, pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, tot això fa bastanta gràcia, no? A part que aquí en el seu moment la vam tenir en català, i era una de les sèries llargues que ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
0: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no?, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase: és un nen, però té el cervell d'un adult. No sé si a tu t'agrada. I a més en Kogoro Mouri. Com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, és a dir, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè, clar, evidentment, un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no?, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro, em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats, són més aviat intrigues de palau. Sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passa en un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi. Això m'ha flipat a mi, que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
1: Tu vas ser, què hi veus en comú entre aquestes dues històries, entre aquests dos animes?
0: Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts, i en canvi amb ells els hi crida l'atenció, i a més, això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als Diaris de la Boticària, trobarem capítols autoconclusius, i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao ja ho veureu, que té a veure amb la línia successòria, amb descobrir l'identitat real d'un dels personatges. Ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I amics, per l'Obert per Vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'apotecària perquè val molt la pena.
1: A mi en el seu moment ja em vas convèncer, jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per De Vir, i detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
0: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mau Mau i en Conan, i això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè
1: i en Dani,
0: i ens trobem al proper programa. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa. És molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'Apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar casa, doncs, llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda.

0: Gent de bé de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal, cap de setmana?
1: Molt bé, molt bé.
0: Has aprofitat.
1: Hem descansat.
0: Sí, no has anat de festa major?
1: Sí, bueno, sí, he anat de festa major.
0: Dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està
1: exacte.
0: Bé.
1: Molt bé. Una miqueta de cada cosa.
0: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia i aquestes són mítiques.
1: Sí, doncs bé, com hem parlat abans al programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, i he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
0: Que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines
1: exacte.
0: Tenim enguany?
1: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells, hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses represaliats durant el franquisme.
0: Ostres! Aquest és de nota,
1: els...
0: eh? Aquest
1: sí,
0: és
1: sí,
0: de saber-se bé,
1: molt xulo.
0: Eh?
1: Sí, amb tots els noms i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, la veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Però això, ahir, el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
0: I a tothom li han agradat tant com a tu?
1: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
0: Molt bé. Escolta, a part dels carrers aguarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
1: Sí, tenim... A veure, hi ha que sí, vermuts electrònics nocturns, clar. Musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera, clar. I Cercaviles, com tota festa major.
0: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
1: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el Cicle Passejades, que és un festival de microteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts, de 15 minuts, i l'espectacle és itinerant. Vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
0: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
1: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota... per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no bueno, hi he pensat jo mai, però...
0: Sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, doncs, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
1: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts, de les 9 fins les 10:20.
0: Molt bé.
1: Llavors... Així no hi ha tanta gent i les actrius poden estar fent la seva feina.
0: Clar.
1: Sense que es molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
0: Clar, i a més una experiència més, com a més vivencial, més personal, no? A propet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
1: Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
2: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat. No? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
1: Això, però, és demà, 18, a 8:15 del vespre, en català, i hi ha dos preus. Un preu per persones adultes, que són 8 euros, i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell, en Pau Casals o Àngel Guimerà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
1: Demà més, adéu.
0: Acabem amb música.
3: Ja no sé com fer-ho, m'arriba a les mans.
0: Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela,
4: bona,
0: hola de nou.
4: Maria.
0: Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
4: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD, o sigui, punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clara guanyadora.
0: Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
4: Clar, sí, aquí està la cosa.
0: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
4: I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
0: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
4: Correcte.
0: Vale.
4: Sí.
0: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
4: Correcte.
0: M'encanta la
4: pregunta. Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
0: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
4: Moltes gràcies, fins demà.
0: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local. Ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa, d'aquest Via Directa d'estiu, on estem recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada. Avui ens centrarem a parlar de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, una festa major que arrencarà el 4 de setembre fins al dia 7, amb actuacions musicals i també d'altres activitats culturals. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
3: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai, i jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el per què enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
3: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la festa major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la festa major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada, fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs, també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i a tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió doncs, poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
4: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda de Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per a les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
5: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant amb la meva parella i amb coses que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es, podia a la, gincana, a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de la... dintre de l'est, i bueno, a la música, a la gent, n'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sigui, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que puga traure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
5: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busco les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
5: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
5: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
4: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Xenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
6: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de l'Etapa com les darreres edicions. Llavors, tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de l'Etapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de l'Etapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
6: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de l'Etapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de l'Etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de l'Etapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de l'Etapa sap.cat a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de l'Etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
6: Sí, indubtablement.

0: al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
0: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber, que seríeu els pregoners de la Festa Major?
3: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
3: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
3: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
3: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
3: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
3: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant

0: treball, pues, que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
0: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demanem, gent jove, no?
0: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
0: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
0: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la, si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
0: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
0: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
0: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la societat del casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
0: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
0: Moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre.
0: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
0: Exacte. Fer que la gent, doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà, doncs, aquell moment per recordar, doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
0: Sí.
1: Més d'un segle.
0: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
0: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
0: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
0: Evidentment, a l'octubre, no sé si el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
0: sí,
1: no?
0: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
0: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
0: quan
1: i
0: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
0: Va.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos. No,
0: mesos no gaires. Però bé, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
2: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de rock més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
2: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
2: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
2: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la festa major petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droc, concretament amb la canalla dels castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
3: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la festa major petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la festa major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la festa major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Droc.
3: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
3: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyant-se una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes, que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som August. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams. El tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi. Com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabat d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això no, vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu el Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu estarem, bueno, serem mallot d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, doncs, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta Festa Major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Va, pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que ens venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no... bueno, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè ja has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot ja m'agrada tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, anar amb amics, a veure bandes en directe i apostar per això. O sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va,
1: sí,
0: venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços en aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després banda que no...
1: Sí, si fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé, qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista. Però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria... no sé...
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja s'ha de posar pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe. O sigui, i tocar. O sigui, que les mans se'n moguin. Saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí,
0: eh,
1: si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant. O sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil. O sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca, i això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I en aquest Via Directa d'estiu també estem recuperant les entrevistes de l'espai de portaveus, sobretot la darrera ronda, la que vam realitzar al juliol, on els diferents portaveus van fer balanç d'aquest darrer any de la legislatura i també dels 3 anys, i també ens van parlar de com valoren les eleccions que tindrem d'aquí a un any. Avui, l'entrevista a Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.

0: Última entrevista de la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus a Ràdio Sant Andreu, on conversem, parlem amb els portaveus dels diferents grups polítics municipals per analitzar l'actualitat política. En aquesta ocasió, en aquesta última ronda d'aquesta temporada, estem fent balanç del darrer any de legislatura, dels 3 anys de legislatura i també amb una mirada posada a les eleccions del mes de maig del 2027. Avui, tancant aquesta ronda, Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Miquel Àngel Abril, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi, un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre.
0: Cinquena ronda, com dèiem, d'entrevistes de l'espai de portaveus. Estem analitzant l'actualitat política. Com es valora des de FEM Sant Andreu aquest darrer any?
1: Doncs es valora amb un any d'execució, no? Un any que es veu en tota aquesta feina prèvia que havíem fet en els anys anteriors, des que vam entrar a govern, i per tant ara es comencen a veure, no? Bueno, ja fa uns mesos, de fet, que es comencen a veure al carrer, que és la part més visible, no? Estem parlant d'aquelles coses que sí que són observables, no? Però és l'any de l'execució, aquest darrer any, dels tangibles, d'allò que veritablement pots tocar, que pots veure al carrer, que són visibles, no?, per a la ciutadania. Hi ha altra molta feina que no es veu, però jo aquest any sí que el definiria com l'any de les realitats, sí.
0: I si valorem aquests 3 anys, l'evolució d'aquests 3 anys d'aquesta legislatura que es va iniciar l'any 2023...
1: Aquests 3 anys, jo penso, humilment, que han estat uns anys molt intensos i que s'han vist moltes accions i moltes transformacions, crec que com mai, a la història de Sant Andreu de la Barca, no? A la història democràtica de Sant Andreu de la Barca, diguéssim. Hem fet molta feina que finalment, com comentava abans, es comença a veure ara, però que ja porta molts mesos. Parlem de tangibles, com poden ser més de 1.200 actuacions de manteniment a la via pública, no? Hi ha les voreres, els paviments, amb el mobiliari urbà, amb atendre les incidències, la renovació dels parcs infantils, dels 14 parcs infantils a les diferents fases, no? Que ara estem amb les fases finals, obres i millores en els equipaments, en el Teatre Núria Espert, ampliació i millora del complex de l'11, de Can Salvi, millores al casal de la gent gran, manteniment de les escoles, d'edificis municipals. En quant a medi ambient, plantació de centenars d'arbres, increment de les zones verdes, incorporant-lo als nous projectes urbanístics. En quant a civisme, aprovació d'ordenances de civisme, campanyes de tinença responsable d'animals, d'orins dels gossos, ús dels patinets elèctrics, en qüestió social i participació ciutadana, ampliació dels programes destinats a gent gran, impuls de l'espai d'igualtat, nous recursos en educació, cultura, participació ciutadana, posar en marxa de les audiències públiques abans dels plens, també és una novetat nostra, regidories de barris, despatx de l'alcalde en els barris, vull dir, tot un esforç d'apropament a la ciutadania, tot uns fets, i a més jo penso que mai hem tingut un futur tan engrescador com el que tenim ara, que justament l'alcalde va explicar no fa gaire, no?, aquest pla d'inversions, no?, que ens portarà a projectes de ciutat espectaculars també. Per tant, tenim ja una realitat feta, però especialment un dibuix, un esbós, no?, d'aquest escenari futurible d'un Sant Andreu de la Barca totalment 180 graus, no?, donant-li la volta i transformant la ciutat en aquella ciutat que necessitem, que totes i tots volem, però que veritablement ens fa falta per desenvolupar les nostres vides, no?
0: També hem preguntat als diferents portaveus que si haguessin de resumir aquesta legislatura amb un titular, que quin titular seria, en aquest cas, per FEM Sant Andreu, quin titular seria d'aquesta legislatura?
1: Jo diria algo així com la transformació ja és una realitat a Sant Andreu. Alguna cosa així.
0: Quin considera que ha estat el principal encert de FEM Sant Andreu durant aquests 3 anys, o sobretot durant el darrer any?
1: El principal encert és molt essencial, és molt d'essència, però crec que el principal encert ha estat contribuir des de la servitud, és a dir, els que ens hem ficat en el vagó d'aquest projecte de FEM Sant Andreu no venim de la política, som ciutadanes i ciutadans normals, i sense perdre mai de vista això intentem fer el millor de nosaltres mateixos i mateixes, i aquest esforç d'apropar-nos a la ciutadania constantment i de tendir ponts i maneres d'entrar en contacte amb diàleg, amb escolta activa amb la ciutadania, crec, sincerament, que és de la millor o de les millors coses que hem fet, perquè al final tu pots encertar o pots equivocar-te en un despatx o amb les teves idees o amb un grup concret de persones que pensen que tenen el millor projecte del món, però al final, si no t'obres i contínuament no estàs reevaluant el que tu planteges o proposes amb la ciutadania per intentar corregir o esmenar o per què no, anul·lar el que pensaves, doncs crec que és un error. Per tant, el millor per mi ha estat aquesta qüestió, sí.
0: Creu que Sant Andreu de Barca és una ciutat millor que ara fa 3 anys?
1: Doncs amb les dades que donava abans, jo crec que evidentment sí. O sigui, el Sant Andreu de la Barca de mitjans del 23, quan nosaltres vam entrar, no tenia totes aquestes, aquests elements, no? Aquestes accions que he anat enumerant abans, ni tampoc tenia aquest escenari de futur, no? del pla d'inversions, no? De tot aquest canvi, no? Que tenim amb el Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, no? La nova deixalleria, les noves pistes d'atletisme i de instal·lacions esportives, la nova biblioteca, l'ampliació de l'11, el nou CAP, la Federico García Lorca, com canviarà el nou mercat municipal també com a futur. Tots aquests projectes de futur mai han estat tants, tan nombrosos, no? I tant a tocar també. Llavors, per fets i també per il·lusió, no? Pel que vindrà dintre de poc, penso que mai ha estat Sant Andreu de la Barca en aquesta situació.
0: També em preguntem de quins creuen els diferents portaveus i partits polítics, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i també quines continuen sent aquelles grans assignatures pendents de la ciutat.
1: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, perquè no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? A estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent, som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no? que permet, no? Amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no? que tenim en el terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
0: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
1: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no? que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no? Oferir més ombres, no? més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no? Fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no? Quan feia fred, no? I hi havia cases pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal. I ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no? A casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
0: Ha estat una legislatura, sobretot també en el darrer any, on s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quins d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent? D'aquests àmbits que han estat habituals en els debats, tant en el ple com també fora del ple.
1: Jo com a ciutadà també, perquè primer sóc persona, no? I ciutadà abans de ser portaveu o estar en un projecte polític, el que sí trobava a faltar era el manteniment dels carrers, sincerament. O sigui, és xocant, per no dir una altra cosa, que no hi hagués una partida anual destinada al manteniment dels carrers. O sigui, com si fos alguna cosa extraordinària que cada dos dècades dius ah, pues sí, anem a fer una mica de manteniment dels carrers i de l'asfaltat, no?, dels polígons industrials i de, no?, perquè clar, hi ha coses que no es veuen, però la gent que treballa als polígons sap perfectament que hi ha carrers intransitables allà amb els vehicles perquè tenen uns esvoranys espectaculars. Llavors, això no és qüestió d'un any, és que això fa molt de temps que està descuidat. Llavors, el fet de tenir aquestes partides perquè constantment no haguem de fer un esforç extraordinari per intentar posar en ordre el que fa molts anys que no es toca, doncs jo penso que és quelcom important, perquè és, cada dia trepitgem el carrer. I hi ha persones que, per desgraciadament, la seva mobilitat és reduïda i van en cadira de rodes o van en caminadors o en crosses o tenen dificultats, i llavors és tot un problema per a aquestes persones.
0: Com definiria la relació entre el govern i l'oposició en aquest últim any, en aquests darrers tres anys? Ha hagut diàleg, ha hagut comunicació? Li pregunto perquè en aquestes entrevistes de portaveus, i a més amb les darreres, tant el portaveu socialista com la portaveu del Partit Popular o fins i tot el portaveu de SOM, en algunes coses parlava d'aquesta manca de diàleg, sobretot centrat amb el PSC i el Partit Popular.
1: Jo la relació amb l'oposició m'ha decebut, sincerament, perquè des d'un primer moment tothom tenia molt bones intencions. Nosaltres sempre, els nostres telèfons, els nostres canals de tots els membres del govern, estan oberts, i hi ha contacte, hi ha diàleg constant. Intentem resoldre aquestes qüestions que sempre personalment ens fan arribar per ajudar-nos entre tots, però les qüestions de ciutat sí que és cert que m'ha decebut una mica, bastant, el fet de no, de veritat, no plantejar, no construir des d'una vessant més pura, més sincera i més de millorar veritablement Sant Andreu de la Barca, no? Sempre ha estat tot des de la reactivitat. Quan es presenten coses no es contrasten, no es comparteixen amb nosaltres, sempre són amb els mitjans, no? o els seus mitjans i la seva manera de comunicar, i ens trobem als plens, no? O dos dies abans dels plens, o l'exemple són les mocions, no? Les mocions es registren, no, pràcticament mai es fan consultes prèvies per dir, ei, aquesta moció va bé així, va bé, o sigui, vull defensar això que sé positivament que vosaltres ara mateix no esteu donant cobertura, no? Que està molt bé, que per això està l'oposició i per això es presenten mocions, però plantejada d'aquesta manera té recorregut, pot ser constructiva, podeu fer alguna cosa, podem fer alguna cosa entre tots. Llavors, en aquest sentit m'ha decebut aquesta relació amb l'oposició, i francament, en menys d'un any de les eleccions, dubto que això canviï.
0: Tenen por de les xarxes socials? Li pregunto si tenen por, perquè el portaveu socialista, Juan Pablo Beas, assegurava aquí a l'espai de portaveus, deia que era un govern que jugava a l'engany i que tenia pànic a les xarxes socials, pel que es comentava a les xarxes socials.
1: No, la veritat és que no tenim pànic de les xarxes socials ni de res en especial. De fet, les xarxes socials sempre les hem entès com un element complementari, necessari, actual, per entrar en contacte no només per comunicar, sinó també per rebre inputs de la ciutadania. Per tant, forma part de les nostres vides actualment, és un element més d'estratègia comunicativa. Hi ha persones que s'informen via xarxes socials, som conscients, llavors hem d'intentar donar cobertura a tots els nostres outputs comunicatius, tot allò que fem amb tot l'arsenal d'eines que tenim, no? I tota la creació de continguts que podem fer. Llavors, no, al contrari, o sigui, sempre és una oportunitat les xarxes socials, mai és un problema.
0: Sobre els plens municipals, com els ha viscut? Ha hagut prou debat polític en els plens o ha estat massa condicionat per certa confrontació política? O si aquesta situació ha anat millorant o ha anat empitjorant amb els plens?
1: Bueno, el fet de que les idees es puguin defensar des dels posicionaments legítims de cadascun de les forces polítiques és el normal i és el que ha de passar, i el ple en aquest cas és aquella àgora, no? Aquell fòrum amb el qual tothom defensa els seus postulats. El tema són les formes, no? Moltes vegades. Les formes moltes vegades, sí que és cert que al final són persones i que podem tenir dies. Aquí obro una mica l'autocrítica també, no? Pots tenir un dia dolent perquè al final, repeteixo, són persones, al final no, al principi, són persones. Pots tenir un dia dolent i llavors estar més irascible o estar una miqueta menys assertiu en un ple determinat, però sí que en conjunt, si fas una retrospectiva més general, potser hi ha hagut massa confrontació en els plens, en les formes, no tant en el fons, sinó en les formes. I jo penso que a la ciutadania això li sobra, francament. Sí.
0: Parlem dels plens, parlem també del que hi ha previ al ple, que són les audiències públiques, que s'han incorporat en aquesta legislatura. De fet, el passat ple, des de Som Sant Andreu, van presentar una moció per regular l'audiència pública. Finalment aquesta moció va ser rebutjada. Per tant, des del govern, des de Fem Sant Andreu, creuen que aquestes audiències públiques ja estan regulades.
1: Sí, al final ho vam explicar al ple, no? Les audiències públiques van néixer com una idea, una oportunitat per la ciutadania per poder interpel·lar directament els seus representants polítics sense la rigidesa del ple, no? En el sentit de que un ciutadà pot formular una pregunta al ple, evidentment l'ha de registrar amb uns temps que estan regulats, etc. I al final del ple, o sigui, quan ha passat tot el ple, que el ple se sap quan comença, que són les 7 de la tarda, però no quan acaba.
0: Llavors, en som conscients.
1: Efectivament. Llavors, clar, si per nosaltres ja que estem a dins és dur, perquè moltes vegades acaba molt tard, doncs per la ciutadania que està allà esperant a poder parlar i dir, expressar la seva paraula i tal, doncs clar, és veritablement un format que no ens acabava d'agradar. I per això va néixer la idea de les audiències públiques una hora abans, que és una hora més còmoda també, i que sense necessitat de registrar, directament tu pots formular la pregunta a qui vulguis, no? Clar, la resposta, moltes vegades, si en aquell moment no la tenim, doncs ens comprometem a donar aquella resposta, perquè no tenim la informació en aquell moment, perquè les preguntes poden ser infinites. Però sí que és una manera més fresca i més dinàmica perquè la gent doncs pugui participar i ens té allà. I de fet, com ja estem a l'Ajuntament des de bastant abans, doncs aprofitem i tal. Llavors, no és cert que no estigui regulada, perquè en el Reglament de Participació Ciutadana hi ha articles que ja estan regulant el fet de com es modula l'audiència pública. Per tant, o sigui, obrir un altre reglament quan ja tens articles de l'ordenança de participació ciutadana on ja queda regulat, per justament modular si el debat polític ha d'estar a l'audiència pública, pensem que el debat polític no ha de ser l'audiència pública, perquè el debat polític ja està en el ple. L'audiència pública és del protagonisme de les ciutadanes i dels ciutadans. Per tant, allà no ha d'haver-hi debat polític. Allà el que hi ha són preguntes de la ciutadania i respostes per part dels representants polítics. I ja està. Llavors, penso que ha funcionat prou bé. Sí que és cert que aquests elements, aquestes oportunitats de participació ciutadana, al final tenen una corba de consolidació, un cicle de consolidació, per tant s'està consolidant i de fet pues, trobo que la gent n'és conscient i cada cop està fent més ús d'aquestes audiències públiques.
0: Anem a posar notes?
1: Vinga.
0: Hem demanat també als diferents portaveus que posin nota a ells mateixos i també a la resta de formacions polítiques. Ho fem de menor a major representació en el ple municipal. Per tant, començaríem amb els seus companys de govern, amb En Comú Podem. Quina, la nota és del 0 al 10. En Comú Podem.
1: En Comú Podem els hi posaria pues, un 8. Un 8. Haig d'explicar per què?
0: O... Una mica.
1: Vale.
0: Forma de titular.
1: O sigui, el 10 no posaré cap 10.

0: Quan està, és una més, i el tracte, i es veu en l'estima, i es veu en detalls, o sigui, i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant de Com ho Podem, i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
1: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
0: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. Jo la Sonia respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
1: Som Sant Andreu?
0: Som Sant Andreu, els hi posaré també sí, un 4, també. Sí, penso que hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu, i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones, i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses Fem Sant Andreu amb ell, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
1: Vox?
0: Vox els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5, i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, o sigui, ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets, bueno, és una manera d'un altaveu, no?, una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar perquè les vols guanyar, i aquest interès s'ha vist, aquestes ganes de concretar s'han vist, aquesta seriositat s'ha vist, i es valora, i penso que és just donar-los un 4,5. Sí.
1: Anem ara al PSC?
0: Al PSC difícil, li donaria un 3,5 al PSC, sí. Li donaria un 3,5 perquè, primer, penso que era evident que els va costar molt pair la derrota electoral. De fet, encara no sé si l'han païda, i és que era molt palpable i molt visible. Llavors, des del minut zero, el seu dinamisme, la seva comunicació, les seves formes, la seva manera, es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta, que, bueno, que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells després d'estar governant tota la vida, no?, Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no?, per fer una renovació, per presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això, no hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no?, aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví que ells han de recuperar a l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
1: I finalment, FEM, ha comentat abans, en Com ho Podem, un 8, posaria
0: sí,
1: la mateixa
0: també,
1: nota.
0: Nosaltres també un 8, 8,5 podríem posar-nos, perquè al final també governar pues, té un cert desgast, però sí, penso que anem pel bon camí. Evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
1: Dos preguntes ràpides. Què ha après, què és el que més ha après durant aquests 3 anys, com a regidor, com a portaveu, i què és el que més li

0: agrada o el que menys de la política municipal? Triple pregunta en una.
1: Vale, el que més he après és a entendre tots els punts de vista des de que estic aquí a govern. O sigui, està sent una cura d'humilitat bastant contundent. L'altre dia ho comentava també amb les mamis del hockey, amb una recepció que vam tenir justament amb les mamis, i em va sortir així. O sigui, és una cura d'humilitat en el sentit, quan estàs defensant els interessos de tothom, al final és que entens tant a la gent, vull dir, entens tots els posicionaments respecte a un problema o respecte a una realitat, no? Però clar, moltes vegades, la majoria de vegades, no tens els recursos infinits com per atendre aquella petició justament com vol la persona, no?, que s'atengui aquella petició. Llavors també la feina comunicativament és fer entendre pues que fas amb el que tens, fas el millor possible, i que potser la resposta no la tindràs ara, però la tindràs més endavant. Al final és, amb humilitat, intentar ajudar i facilitar que la ciutat vagi millor.
0: I el que més li agrada de la política?
1: El que més m'agrada de la política? El que més i el que menys.
0: Exacte. La política municipal,
1: De la política municipal, el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop, hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny, i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots veure fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom doncs hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
0: Ara sí, una última pregunta abans de finalitzar aquesta entrevista de portaveus. Com es preveu o no com es veu en les eleccions municipals del 2027? Ja que queda menys temps, queda menys d'un any.
1: Doncs es veuen amb molta il·lusió, la veritat, amb moltes ganes també. No vol dir que ara sigui el nostre marqui la nostra agenda, absolutament, perquè nosaltres continuem treballant perquè tots aquests projectes hi siguin realitat i perquè encara es vegin més coses en aquest darrer any, però evidentment les eleccions hi som, no cal ser aquí Bambi ni res d'això. Sabem que arribaran, estarem preparats també, hi ha gent dintre del nostre projecte que ja està treballant per això, i al final el que hem de fer és donar arguments perquè la ciutadania torni a confiar en nosaltres en el 27. Si ho fem bé, serà així, i si no, pues serà d'una altra manera.
0: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos, no només avui, sinó totes les rondes, les 5 rondes que hem fet al llarg d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus, més les valoracions que també s'han fet sempre després del ple. Es queda un ple, el de finals d'aquest mes de juliol, i acabarem, diguéssim, l'any polític. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, l'Escala Caixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna, podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és faré un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la gincana nocturna, enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre a la matinada del 5 al 6 no veurem els resultats,
1: no.
0: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs demanant-nos que els hi agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
1: Uh-huh.
0: Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa, i en aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge.
1: Uh-huh.
0: Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
1: sí,
0: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanar tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada, i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí, sí,
0: gent,
1: sí,
0: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves. doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Tot seguit en el Via Directe d'estiu, avui recordem l'entrevista que fèiem amb l'enòleg Joan Soler. Va ser el passat 9 de juny amb motiu de la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. És l'enòleg del celler Can Serra d'Exhibis, que va reivindicar la identitat dels vins del Bages, que va ser la deu protagonista de la Fira del Vi 2026.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deu Pla de Bages, no?
1: Mm-hmm.
2: Correcte, història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, en oficis, en margeres, en barraques, en patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estandard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una, parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor doncs a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Follow the Leader, que es venien cabernets, merlots, sirà, chardonnays, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, amb seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: No? I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país, hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i jo més o menys ja anem, a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, és igualment, sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, coneixem molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar amb el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí, del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més, fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: I amb vi finalitzem l'edició d'avui del Via Directa d'estiu, avui recordant, entre altres informacions, la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca i amb els seus protagonistes.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a aquest desembarcament, l'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'hoplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio de mitologia, segons el 3CAT. Moltes gràcies per la menció.
3: A l'Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots.
3: Va sortir, si creieu.
2: Va fallar. El programa d'història de Ràdio Castellari, La Xarxa. Penúltim programa de la temporada per parlar de la Primera Guerra Mèdica amb els nostres historiadors de capçalera. Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: I Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
3: Doncs bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Aquemènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no?, pels grecs els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si ho podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. A efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa Aquemènida.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem el programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la primera guerra mèdica, amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: No, home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb els de Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot també l'hem d'agafar una mica amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no, per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No. Bueno, pues, que quan parlem de Marató, Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar en compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no?, de la construcció aquesta, de la contraposició, no?, entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc abundat, per, sí? Per citar-te, si a la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no?, que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no?, que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment, i amplificada per la historiografia posterior, sobretot del segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bé, és igual, no hi entrarem. Però, si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar programes sencers en dir que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat, i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també que quedava fora, i el que anomenaven els matecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també eren una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: Uh-huh. I a nivell polític, en l'àmbit polític, a l'imperi persa com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és, o sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a veure qui era més democràtic o més llibertari. Però, si més no, era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no?, respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Ciro el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jueu del captiveri babiloni.
2: No es poden saltar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paraís, no? Però la caricatura aquesta que sempre ens pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra de l'època, eh? Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer anar una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant a l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els hi va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Forces de Troia.
2: Sí, va ser... De fet, és el programa en el que et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una amb en Roger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia... etc.
2: La part tranquil·la,
1: exacte. En aquell moment, segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que, per fer-nos una idea, és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta. Imperi romà com a camp de futbol sí, històric, no?
1: A 20
2: quilòmetres
1: de Madrid.
2: Això feia 3 imperis romans. Això feia...
1: aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran, al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlarem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí, per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, eh? Però bueno, si més no, era això.
3: I la Grècia d'aquell moment, com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta, i ens hem repetit nosaltres mateixos mil cops, no? La Grècia del moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses, les sabem perfectament, Atenes, Esparta, Corint, Tebes, sí, no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no ajudaran molt a crear aquest sentiment de grecs, no? com a tal, de pertànyer a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món. No? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs i els altres són els bàrbars, no? Els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia. I parlem, en aquest cas, de la Jònia, no? De les ciutats jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses es feien pagar tributs, hi havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton, un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
2: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona,
2: sí, sí,
0: no?
2: No sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
1: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses aquemènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven... entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i que de cop un imperi doncs les va... absorbir, però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist a un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra la illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició. Vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà de la ciutat. Llavors, va anar a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució. Doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser deposat per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió, em revoltaré contra els perses aquemènides. I dit i fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta, i els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I, efectivament, la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors, aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta revolta el que al final s'acabarà convertint en una, bueno, en una invasió persa i llavors també en una guerra, no?, entre el món persa i el món grec.
2: Perquè hem d'entendre que aquestes ciutats jòniques gregues demanen ajuda a les ciutats continentals.
0: Efectivament. De fet, Aristàgores sabia perfectament que les ciutats jònies no podien fer res soles contra Darius I. Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus, bueno, els seus cosinets de la Grècia continental, no?, de la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit, o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa... Bueno, això ens expliquen les fonts, eh? Quan s'assabenta que la capital persa, Susa, està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya. No me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans, és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema de productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
2: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
2: Ui, no, és que tinc molta planxa per anar-me'n.
1: M'agafa lluny.
0: Les termòbiles sí. Quedaven més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I, efectivament, els atenencs envien 20 trirems a ajudar

0: Ciutat Jònies, vale? És, per fer-nos una idea, actualment es correspondria amb les províncies turques d'Esmirna i Manisa, però, per concretar encara més, és la meitat més occidental del que seria la península d'Anatòlia. Clar, quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, o sigui, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no? Perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, o sense voler s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies, i de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no? Com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Arde Cíbeles.
2: Estàvem pensant, no?
1: A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte...
0: Ni de conya, ni de bon tros. De fet, podríem qualificar, si miréssim com si estiguéssim comentant una sèrie, podríem qualificar aquest atac a la ciutat de Sardes com un gran error de càlcul, perquè, òbviament, després de la crema d'aquesta capital de la satrapia, els atenencs i els eretris fan mitja volta i se'n tornen cap a casa, pensant que ja havien complert amb la seva ajuda, no? Nosaltres ja us hem portat els trirems, els ciutats, hem saquejat la capital de la satrapia, ja està, ens en tornem. Sí, però l'únic que havien aconseguit amb aquest incendi era despertar el gegant, sí, els perses. L'imperi persa reacciona, després de diferents escaramusses, cremes, saquejos, la revolta jònia s'acaba definitivament, és aixafada, el 494 abans de Crist, amb la derrota decisiva de la flota jònica a la batalla de l'Ade i la destrucció de la ciutat de Milet. Recordem que Milet havia estat la ciutat instigadora d'aquesta revolta, és presa, és saquejada, i les fonts ens expliquen que la població masculina és massacrada i les dones i els nens venuts com a esclaus. Per tant, Milet i la ciutat Jònies ja queden pacificades, però Atenes i Erètria, que eren aquestes dues ciutats que havien ajudat a la revolta, no quedarien impunes.
2: I què en pensa Darius d'aquesta ciutat de l'altra banda del mar? Farà alguna cosa?
0: Evidentment, perquè si no tindríem Primera Guerra Mèdica, i segurament ni Segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep la notícia de l'incendi de Sardes, pregunta, qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No n'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
1: Que és una gilipollez enorme. És com pixar en contra del vent, no? Si tu dispares una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
1: Sí. Ha estat molt bé que la guerra hagués acabat aquí, no? O que es diguessin guerres mèdiques perquè van haver de quedar un metge.
0: Perquè Darius en algun moment havia de sortir aquesta broma. En algun moment...
1: Segueix,
0: no, per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella, senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
1: S'ha de ser justet, també, no?
0: Si t'ho han de recordar tres cops
1: al dia.
0: Al dia
1: és com...
0: T'espanyen el sopar, Sergio?
2: Sí. Quin passat.
0: Sí. I efectivament... Després de recordar-li tres cops cada dia al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat, i és que entre el 1400...
1: Però sí, clar, del 494 al 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
1: Jo hagués calculat quants recorda els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest programa.
0: La turra, gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que qui eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pantalla.

0: pel·lícula, no? I el còmic de 300 que diu Terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa 499. Però perquè ens fem
1: 299.
0: Un... Perdó, mare, com estic amb els números. 299.
1: El 499 va ser de la batalla de Mühlberg. De Mühlberg.
0: Hòstia, és veritat, just abans del Palau Robert. És veritat. Quina bona memòria, eh?
1: Bueno.
0: I el... No, és igual, no entrarem. El rei envia aquests ambaixadors exigint terra i aigua com a gest simbòlic de submissió a les ciutats gregues, i la majoria de les polis accepten. Però, òbviament, Atenes i Esparta van refusar. Però és que no només van refusar, sinó que el que van fer va ser matar els ambaixadors, que, òbviament, és una mala idea, perquè tota la maquinària bèl·lica de l'imperi persa es posa en marxa de manera bastant implacable.
1: Molt bé, aquí ja comença la part divertida. Darius ja per fi diu, deixa de dir-me record dels atenencs.
0: Per fi.
1: Ja me'n recordo. Vull dir, molt imperi persa, molt important, però podrien haver inventat els pòssits. Que sigui un pòssit al costat del llit i no necessites a una persona
0: que et vagi menjant l'orella cada nit
1: repetint-te milers de vegades el mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
0: Sí, la invasió persa té un total de dues fases, les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics, però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel. Mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, submetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no? Per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al cap Athos, que destrueix gran part de l'armada. Clar, les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure, un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van enfonsar vaixells. Ara, 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
1: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, els 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells caben 20.000. O sigui, aquí hi ha algú que va o molt apretat...
0: Eren vaixells molt... petitonets. Sí. Si més una vaixellets petits. Digues.
1: I anaven, anaven lent, no anaven amb perses, dic, amb presses.
0: No. Aquesta sí que no m'ho esperava,
1: No ha entrat, ho sento.
0: No, bueno,
1: demano disculpes.
0: A mitges, entrat a mitges.
1: Mira com el... Vinga, seguim.
0: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es ha obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
2: Val, però Darius continua i és quan comença la segona fase?
0: Com que Darius està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta Jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
2: Ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar.
0: Sí,
2: però...
0: perquè hem vingut aquí a 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, les mides.
1: Perquè aquí com anaven cavalls anaven més amples.
0: El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes. Que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també donava la casualitat que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més que els governants de les satrapies acostumaven a estar emparentats, no? amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies. Per d'ell, potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes. Sí? Era una expedició de càstig. I això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així. Vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després, vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb xerxes, etc.
1: Molt bé, i com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
0: Una miqueta com una piconadora. Sí, la flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos, que havia resistit aquella expedició del tirà de Milet en el 499 abans de Crist, és incendiada sense cap pietat, sí, perquè s'havia revoltat contra Pèrsia, etc. Però, en canvi, Delos, l'illa sagrada d'Apolo, és respectada. De fet, s'explica que Datis, el comandant d'aquesta expedició, fa una ofrena de 300 talents d'encens en un gest simbòlic molt ben calculat, aquí també, molt interessant. Finalment, a l'illa d'Eubea, on hi ha la ciutat d'Erètria, arriben allà, que és un dels seus primers objectius. Llavors, l'exèrcit persa desembarca, posa setge a la ciutat, Erètria resisteix durant 6 dies, però fixeu-vos que la ciutat és presa per la traïció de dos ciutadans. Des de dins cobren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla, quan passa alguna cosa, és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no? Sinó que hi ha hagut una traïció interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, de la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat, sí? Ara la flota posa rumb al sud, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
2: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament... confosos amb tota aquesta situació, però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
0: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, per què?
1: Per què allà?
0: Per què allà? Els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses, que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
1: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
0: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirat d'Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'ha quedat molt llarg i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs...
1: De
0: la Primera Guerra Mèdica.
1: O sigui, no volies fer un marató de programes.
0: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com a... us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
1: Espero que dient-li no me pisen lo fregao.
2: Molt bé, Atenes sap que Erètria ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
0: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és decidir, o sigui, òbviament el que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí, aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no?, els famosos hoplites. I com que Atenes s'acabava d'estrenar en la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals destacarem l'intrèpid Milcíades, Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort d'Arius, perdó, durant anys com a governador. Governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses. Cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
1: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria, i entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda a Rohan Responde. Sí.
0: En comptes d'encendre a Limares, crec que
1: és... Al Menares.
0: O
1: Talaies.
0: Sí, Limares, crec que és. En comptes d'encendre a les Limares, no? Com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer, no? A demanar ajuda urgent, òbviament un altre cop, al cosí gran, Esparta. No envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de 2 dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també segurament hi ha una miqueta d'invenció, no?, en tot això. Però, bueno, si més no, Filípades és un personatge que sonarà per després per al tema de la llegenda de Marató, etc.
2: Pobre Filípades, quina pallissa. Desconeixem si es va ficar vaselina o no.
0: Ho desconeixem.
1: Mel. Mel d'abella. De la Grècia.
2: Després d'això, què li respondran els espartans? Perquè, clar, després de recórrer 200 quilòmetres...
1: Però 200 quilòmetres de nada.
0: Clar, després de tornada.
1: De tornada.
0: Que els dies no quadren gaire, però bueno, no passa res.
2: Hem vingut a jugar, com
0: hem vingut
2: tu dius.
0: A jugar, sí,
1: que és pitjor,
0: sí.
1: Perquè tu, mentre fas corrent, no, el cansament va darrere, però la que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
2: M'enflatus arribaria.
0: I llavors tornar, és que només de pensar que
1: però
0: has de tornar...
1: Però tornar és baixar, ja, tot el que has pujat...
0: Ho baixes. Bueno, després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar, doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és: i tant que us ajudarem, com o no, cosins atenencs, però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dit alguna cosa com de l'estil: nosaltres ja us vam avisar que no us poséssiu amb l'imperi Acamènida, deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
1: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
0: Queda sola o gairebé sola, perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenencs i els plateus continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia, que no és un programa de mitologia, però bueno.
1: Avui... O sigui, t'heu fes, això, una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT que ens han citat. Ens fa moltíssima...
2: Atrapa'm si pots.
0: Atrapa'm si pots, ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer molta... Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé.
1: Sí, veus? Sí, I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic target.
1: No. Mitològic.
0: Recta final. Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten. I miren. El...
0: Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots, exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: Recta final. No, Filipides t'atrapava segur. Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és el viatge de tornava allà, quan està el Viran Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És la imatge que, és jo, que jo tenia.
0: La cara, no? De la cara. Amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Crec que al final del Portes de Troia que estaven dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a un de soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls hi sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra brutal.
1: A veure... Ningú pinta miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'hoplites, d'atenencs, de carros perses... Llavors, ja és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
2: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra... juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'hoplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, que, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia, podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests hoplites avançaven en formació de falange, que ja us la... És la típica imatge, no?, de tots els escuts rodonets, no?, aquests escuts de bronze, no?, els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no?, 90 centímetres d'ample, entre 7-9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, per carregar-lo. L'únic que li passava a la falange oplítica és que era molt estàtica, avançava molt a poc, i que tenia uns punts febles claríssims, que eren els flancs i la rereguarda. Llavors, els grecs sabien perfectament que un avanç lent, si ells anaven caminant lentament contra els perses, els hi provocaria, bueno, els convertiria en uns blancs superfàcils per les fletxes. Per tant, sembla que hi ha diversos dies en què els enemics s'estan mirant l'un a l'altre, els perses anaven descarregant coses, els grecs esperant a dalt de la platja, no? I no passa res. No, durant uns dies s'estan mirant els uns als altres.
1: M'encanta, batalla psicològica, no? De mirar-se com duel de mirades. I què va fer que es trenqués aquesta calma xitxa, no? Aquesta calma prèvia a la batalla i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos els atenencs.
2: A veure, el que us deia, no ho desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea, qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató, tota la seva cavalleria, i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament a per Atenes.
1: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
2: Ah, sí.
1: Ha estat qui primer ha apartat la vista.
2: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
1: Home, jo ho tinc molt clar.
2: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar ja, cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses, penseu que portaven molt equipament, no? Carros, cavalls, etc. Cal atacar ja, perquè només si els derrotem ràpidament podrem tornar cap a la nostra ciutat a protegir la polis.
0: I quin va ser el pla de Milcíades per guanyar ràpidament, tot i estar en desavantatge numèric?
2: Milcíades, per no ser rodejat, allarga la seva línia debilitant o buidant el centre de la formació. Clar, ens hem d'imaginar que les falanges gregues, normalment la típica, tòpica falange atarenca, estava formada per unes 8 línies de profunditat. Llavors, ell el que fa és debilitar una miqueta el centre de la formació i concentrar el gruix dels hoplites en els dos flancs, en el flanc dret i el flanc esquerre. Llavors, la gran sorpresa va venir quan ell pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribant al moment que les fletxes ens poden començar a tocar i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípides, eh?
1: Però... Estava Filípides allà un altre cop. Un altre cop, ho tinc bastant.
2: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels hoplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Ja, moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Èsquil o alguna cosa així, Èsquil aquell que el va matar...
1: No, aquest sí que va quedar ben Èsquil.
2: Sí. Que el mata un trencalots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en vam parlar en el programa de Joe Biden, de les morts d'aquelles estúpides.
1: Que també va ser programa de final de temporada.
0: No recordava el programa de Joe Biden.
2: No recordo.
1: Va ser l'últim.
2: Recordes el número, Alberto?
1: No.
2: Aquest és més difícil.
1: No sé. I, bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
2: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípides, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nikekamen, perdó. I que després de cridar això...
1: Per què de cop i volta parla japonès, no?
2: I que després de cridar això es mor, sí, allà al mig. Però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem, si més no, tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i alguna cosa, que és una marató, crec, o 42 i alguna cosa.
1: T'imagines que córrer una marató impliqués la mort, sempre?
2: Uau!
1: Vull dir, ja que t'ajustes al mite...
2: Has d'arribar a cridar.
1: Has d'arribar a cridar.
2: I morir.
1: I deixar espai.
2: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop. Cautela un altre cop, però bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per custodiar el botí, atendre els ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Atenes, sí, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat esperant-se trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar just abans, un exèrcit victoriós, encara ensangonat de la batalla prèvia, que ja estava formant en línia de combat a la costa. Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
0: Com qui fa
1: veure que no...
0: Ens havíem oblidat d'una cosa. Els espartans han acabat ja amb els seus rituals a Apolo? Van arribar en algun moment a tot això?
2: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípedes, eh?
1: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
2: Que els espartans...
1: Que els espartans caminant creuen Grècia.
2: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota, i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després d'inspeccionar el camp de batalla, s'ho miren com uns jubilats miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
0: Meravellós.
1: Molt bé, fantàstic. No, jo no esperava res menys dels espartans.
2: Gràcies.
1: I anem una mica a les conseqüències més a mig plaç, no? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
2: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat, el primer cop que un exèrcit grec derrota l'imperi acamènida en camp obert. Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però, bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
0: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
2: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquesta justificació, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
1: Sí, però a nivell pràctic, i sobretot tenint la certesa de que estem en la Primera Guerra Mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
2: Ni de conya. De fet, els perses, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya. Perquè va haver de sufocar una revolta.
1: Li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
2: En fi, el seu fill successió, Xerxes I, va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? La batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
0: Doncs moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Moltes gràcies, Alberto Reche.
1: I em quedo amb un titular. Marató, la batalla que es va guanyar a l'esprint.
2: Vale.
0: Gràcies avui a en Carlos Lecegui, al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. I avui acomiadem aquest Portes de Troia, el vostre programa d'història, que pot contenir traces de mitologia, i us deixem fins la pròxima setmana amb
1: un
0: nou
1: crowdfunding per pagar-te el psicòleg.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: open.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Ruta 66.
3: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem! Som-hi!

Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Gene Shepard, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Hip to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four. Pertany a Who Lies in the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest, I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu 6è àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country, que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelous. En aquest treball es descanta pel hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat d'Argiro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, sóc en Pitu Dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directe, d'aquest Via Directe d'estiu, on estem recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada. Avui ens centrarem a parlar de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, una festa major que arrencarà el 4 de setembre fins al dia 7, amb actuacions musicals i també d'altres activitats culturals. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directe. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
3: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que està, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies, amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
3: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada, fent saltar tothom, vull dir que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs, també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i a tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió doncs, poder-la portar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la Festa Major Petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
4: Som un poble. Seguim apostant també per la Festa Major Petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la Festa Major Petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la Festa Major Jove, amb la 31a Gincana Nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a Trobada de l'Ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda de Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera doncs, d'acabar, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
5: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, parlant amb la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'est, i bueno, a la música, a la gent, n'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sigui, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments, i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
5: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digués no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
5: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
5: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
4: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
6: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge, matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de l'Etapa com les darreres edicions. Llavors, tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de l'Etapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de l'Etapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
6: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de l'Etapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de l'Etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de l'Etapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de l'Etapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de l'Etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
6: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de l'Etapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros l'etapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de l'Etapa.
6: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
6: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La societat del casino serà aquest any l'any...

0: Sant Andreu de Barca, de fet el ple municipal ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
1: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
1: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
1: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
1: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fet grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
1: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
1: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs més importants que es feia. Evidentment que entre mig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino o dintre del poble hi havien altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
1: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
1: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
1: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
1: Està,
0: no?
1: Més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
1: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys? Al capdavant de...
1: Bé.

0: d'aquesta entitat.
1: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps, d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
1: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
1: Exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
1: Sí.
0: Més d'un segle.
1: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
1: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
1: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
1: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
1: sí,
0: no?
1: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
1: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
1: quan
0: i
1: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
1: Va.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
1: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i sobretot felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta doncs saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
1: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la festa major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la festa major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La festa major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumem el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
0: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major petita.
2: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
0: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
2: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
0: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
2: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
0: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
2: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
0: La colla castellera de la Droc i també els Sous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Sous de Drac de la colla de Diables seran els pregoners de la festa major petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droc, concretament amb la canalla dels castellers de la Droc. Els Sous de Drac, la secció infantil de la colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament l'any, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany comemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
3: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els dos de l'ABEC fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major Gran com de la Petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Broc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Broc.
3: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Broc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
3: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble, prenent una cervesa, acompanyant-se una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som August. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabat d'obrir aquí una finestra de tenia tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu el Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte. Com, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i a veure, rascant, i no, anem parlant, van sortir idees, i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres, i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica?
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada, i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar amb hotels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot ja m'agrada tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Clement a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. Sí que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si ja com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar-ho, que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a prendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, sí, si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va,
1: sí,
0: venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafant moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços en aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, he tingut molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant, i per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens en dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que et juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja, sabe, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... con música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samples, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. O sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú... tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I en aquest Via Directa d'estiu també estem recuperant les entrevistes de l'espai de portaveus, sobretot la darrera ronda, la que vam realitzar al juliol, on els diferents portaveus van fer balanç d'aquest darrer any de la legislatura i també dels 3 anys, i també ens van parlar de com valoren les eleccions que tindrem d'aquí a un any. Avui, l'entrevista a Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.

0: Última entrevista de la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus a Ràdio Sant Andreu, on conversem, parlem amb els portaveus dels diferents grups polítics municipals per analitzar l'actualitat política. En aquesta ocasió, en aquesta última ronda d'aquesta temporada, estem fent balanç del darrer any de legislatura, dels 3 anys de legislatura, i també amb una mirada posada a les eleccions del mes de maig del 2027. Avui, tancant aquesta ronda, Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Miquel Àngel Abril, bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi, un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre.
0: Cinquena ronda, com dèiem, d'entrevistes de l'espai de portaveus. Estem analitzant l'actualitat política. Com es valora des de FEM Sant Andreu aquest darrer any?
1: Doncs es valora amb un any d'execució, no? Un any que es veu en tota aquesta feina prèvia que havíem fet en els anys anteriors, des que vam entrar a govern, i per tant ara es comencen a veure, no? Bueno, ja fa uns mesos, de fet, que es comencen a veure al carrer, que és la part més visible, no? Estem parlant d'aquelles coses que sí que són observables, no? Però és l'any de l'execució, aquest darrer any, dels tangibles, d'allò que veritablement pots tocar, que pots veure al carrer, que són visibles, no?, per a la ciutadania. Hi ha altra molta feina que no es veu, però jo aquest any sí que el definiria com l'any de les realitats, sí.
0: I si valorem aquests 3 anys, l'evolució d'aquests 3 anys d'aquesta legislatura que es va iniciar l'any 2023...
1: Aquests 3 anys, jo penso, humilment, que han estat uns anys molt intensos i que s'han vist moltes accions i moltes transformacions, crec que com mai, a la història de Sant Andreu de la Barca, no? A la història democràtica de Sant Andreu de la Barca, diguéssim. Hem fet molta feina que finalment, com comentava abans, es comença a veure ara, però que ja porta molts mesos. Parlem de tangibles, com poden ser més de 1.200 actuacions de manteniment a la via pública, no? A les voreres, als paviments, amb el mobiliari urbà, amb atendre les incidències, la renovació dels parcs infantils, dels 14 parcs infantils a les diferents fases, no? Que ara estem en les fases finals, obres i millores en els equipaments, en el Teatre Núria Espert, ampliació i millora del complex de l'11, de Can Salvi, millores al casal de la gent gran, manteniment de les escoles, d'edificis municipals. En quant a medi ambient, plantació de centenars d'arbres, increment de les zones verdes, incorporant-lo als nous projectes urbanístics. En quant a civisme, aprovació d'ordenances de civisme, campanyes de tinença responsable d'animals, d'orins dels gossos, ús dels patinets elèctrics, en qüestió social i participació ciutadana, ampliació dels programes destinats a gent gran, impuls de l'espai d'igualtat, nous recursos en educació, cultura, participació ciutadana, posar en marxa de les audiències públiques abans dels plens, també és una novetat nostra, regidories de barris, despatx de l'alcalde en els barris. Vull dir, tot un esforç d'apropament a la ciutadania, tot uns fets, i a més, jo penso que mai hem tingut un futur tan engrescador com el que tenim ara, que justament l'alcalde va explicar no fa gaire, no?, aquest pla d'inversions, no?, que ens portarà a projectes de ciutat espectaculars també. Per tant, tenim ja una realitat feta, però especialment un dibuix, un esbós, no?, d'aquest escenari futurible d'un Sant Andreu de la Barca totalment 180 graus, no?, donant-li la volta i transformant la ciutat en aquella ciutat que necessitem, que totes i tots volem, però que veritablement ens fa falta per desenvolupar les nostres vides. No?
0: També hem preguntat als diferents portaveus que si haguessin de resumir aquesta legislatura amb un titular, que quin titular seria, en aquest cas, per FEM Sant Andreu, quin titular seria d'aquesta legislatura?
1: Jo diria alguna cosa així com la transformació ja és una realitat a Sant Andreu. Alguna cosa així.
0: Quin considera que ha estat el principal encert de FEM Sant Andreu durant aquests 3 anys, o sobretot durant el darrer any?
1: El principal encert és molt essencial, és molt d'essència, però crec que el principal encert ha estat contribuir des de la servitud, és a dir, els que ens hem ficat en el vagó d'aquest projecte de FEM Sant Andreu no venim de la política, som ciutadanes i ciutadans normals, i sense perdre mai de vista això, intentem fer el millor de nosaltres mateixos i mateixes, i aquest esforç d'apropar-nos a la ciutadania constantment i de tendir ponts i maneres d'entrar en contacte amb diàleg, amb escolta activa amb la ciutadania, crec, sincerament, que és de la millor o de les millors coses que hem fet, perquè al final tu pots encertar o pots equivocar-te en un despatx o amb les teves idees o amb un grup concret de persones que pensen que tenen el millor projecte del món, però al final, si no t'obres i contínuament no estàs reevaluant el que tu planteges o proposes amb la ciutadania per intentar corregir o esmenar o per què no, anul·lar el que pensaves, doncs crec que és un error. Per tant, el millor per mi ha estat aquesta qüestió, sí.
0: Creu que Sant Andreu de Barca és una ciutat millor que ara fa 3 anys?
1: Doncs amb les dades que donava abans, jo crec que evidentment sí. O sigui, el Sant Andreu de la Barca de mitjans del 23, quan nosaltres vam entrar, no tenia totes aquestes aquests elements, no? Aquestes accions que he anat enumerant abans, ni tampoc tenia aquest escenari de futur, no? del pla d'inversions, no? De tot aquest canvi, no? Que tenim amb el Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, no? La nova deixalleria, les noves pistes d'atletisme i de instal·lacions esportives, la nova biblioteca, l'ampliació de l'11, el nou CAP, la Federico García Lorca, com canviarà el nou mercat municipal també com a futur. Tots aquests projectes de futur mai han estat tants, tan nombrosos, no? I tant a tocar també. Llavors, per fets i també per il·lusió, no? Pel que vindrà dintre de poc, penso que mai ha estat Sant Andreu de la Barca en aquesta situació.
0: També em preguntem de quins creuen els diferents portaveus i partits polítics, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i també quines continuen sent aquelles grans assignatures pendents de la ciutat.
1: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? A estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent, som així, ja s'han entrat a la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no? que permet, no? Amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no? que tenim a la terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia la gent, sens dubte.
0: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
1: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no? que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no? Oferir més ombres, no? més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no? Fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits, el problema era l'hivern, no? Quan feia fred, no? I hi havia cases, pues, que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal. I ara no és tan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no? A casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
0: Ha estat una legislatura, sobretot també en el darrer any, on s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quins d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent? D'aquests àmbits que han estat habituals en els debats, tant en el ple com també fora del ple.
1: Jo com a ciutadà també, perquè primer sóc persona, no? I ciutadà abans de ser portaveu o estar en un projecte polític, el que sí trobava a faltar era el manteniment dels carrers, sincerament. O sigui, és xocant, per no dir una altra cosa, que no hi hagués una partida anual destinada al manteniment dels carrers. O sigui, com si fos alguna cosa extraordinària que cada dos dècades dius ah, pues sí, anem a fer una mica de manteniment dels carrers i de l'asfaltat, no?, dels polígons industrials i de, no?, perquè clar, hi ha coses que no es veuen, però la gent que treballa als polígons sap perfectament que hi ha carrers intransitables allà amb els vehicles perquè tenen uns esvoranys espectaculars. Llavors, això no és qüestió d'un any, és que això fa molt de temps que està descuidat. Llavors, el fet de tenir aquestes partides perquè constantment no haguem de fer un esforç extraordinari per intentar posar en ordre el que fa molts anys que no es toca, doncs jo penso que és quelcom important, perquè és cada dia trepitgem el carrer. I hi ha persones que, per desgraciadament, la seva mobilitat és reduïda i van en cadira de rodes o van en caminadors o en crosses o tenen dificultats, i llavors és tot un problema per a aquestes persones.
0: Com definiria la relació entre el govern i l'oposició en aquest últim any, en aquests darrers tres anys? Ha hagut diàleg, ha hagut comunicació? Li pregunto perquè en aquestes entrevistes de portaveus, i a més amb les darreres, tant el portaveu socialista com la portaveu del Partit Popular o fins i tot el portaveu de SOM, en algunes coses parlava d'aquesta manca de diàleg, sobretot centrat amb el PSC i el Partit Popular.
1: Jo la relació amb l'oposició m'ha decebut, sincerament, perquè des d'un primer moment tothom tenia molt bones intencions. Nosaltres sempre, els nostres telèfons, els nostres canals de tots els membres del govern, estan oberts i a contacte, hi ha diàleg constant. Intentem resoldre aquestes qüestions que sempre personalment ens fan arribar per ajudar-nos entre tots, però les qüestions de ciutat sí que és cert que m'ha decebut una mica bastant el fet de no, de veritat, no plantejar, no construir des d'una vessant més pura, més sincera i més de millorar veritablement Sant Andreu de la Barca, no? Sempre ha estat tot des de la reactivitat. Quan es presenten coses no es contrasten, no es comparteixen amb nosaltres, sempre són pues, amb els mitjans, no? o els seus mitjans i la seva manera de comunicar. I ens trobem als plens, no? O dos dies abans dels plens, o l'exemple són les mocions, no? Les mocions pues, es registren, no, pràcticament mai es fan consultes prèvies per dir ei, aquesta moció va bé així, va bé, o sigui, vull defensar això que sé positivament que vosaltres ara mateix no esteu donant cobertura, no? Que està molt bé, que per això està l'oposició i per això es presenten mocions, però plantejada d'aquesta manera té recorregut, pot ser constructiva, podeu fer alguna cosa, podem fer alguna cosa entre tots. Llavors, en aquest sentit m'ha decebut aquesta relació amb l'oposició i, francament, menys d'un any de les eleccions dubto que això canviï.
0: Tenen por de les xarxes socials? Li pregunto si tenen por perquè el portaveu socialista, Juan Pablo Beas, assegurava aquí a l'espai de portaveus, deia que era un govern que jugava a l'engany i que tenia pànic a les xarxes socials, pel que es comentava a les xarxes socials.
1: No, la veritat és que no tenim pànic de les xarxes socials ni de res en especial. De fet, les xarxes socials sempre les hem entès com un element complementari, necessari, actual, per entrar en contacte no només per comunicar, sinó també per rebre inputs de la ciutadania. Per tant, forma part de les nostres vides actualment, és un element més d'estratègia comunicativa. Hi ha persones que, bueno, que s'informen via xarxes socials, som conscients, llavors hem d'intentar donar cobertura a tots els nostres outputs comunicatius, tot allò que fem amb tot l'arsenal d'eines que tenim, no? I tota la creació de continguts que podem fer. Llavors, no, al contrari, o sigui, sempre és una oportunitat les xarxes socials, mai és un problema.
0: Sobre els plens municipals, com els ha viscut? Ha hagut prou debat polític en els plens o ha estat massa condicionat per certa confrontació política? O si aquesta situació ha anat millorant o ha anat empitjorant amb els plens?
1: Bueno, el fet de que les idees es puguin defensar des dels posicionaments legítims de cadascun de les forces polítiques és el normal i és el que ha de passar, i el ple en aquest cas és aquella àgora, no? Aquell fòrum amb el qual tothom defensa els seus postulats. El tema són les formes, no? Moltes vegades. Les formes moltes vegades, pues, sí que és cert que al final són persones i que podem tenir dies. Aquí obro una mica l'autocrítica també, no? Pots tenir un dia dolent perquè al final, repeteixo, són persones, al final no, al principi, però són persones. Pots tenir un dia dolent i llavors està més irascible o està una miqueta menys assertiu en un ple determinat, però sí que en conjunt, si fas una retrospectiva més general, potser hi ha hagut massa confrontació en els plens, en les formes, no tant en el fons, sinó en les formes. I jo penso que a la ciutadania això li sobra, francament. Sí.
0: Parlem dels plens, parlem també del que hi ha previ al ple, que són les audiències públiques, que s'han incorporat en aquesta legislatura. De fet, el passat ple, des de Som Sant Andreu, van presentar una moció per regular l'audiència pública. Finalment aquesta moció va ser rebutjada. Per tant, des del govern, des de Fem Sant Andreu, creuen que aquestes audiències públiques ja estan regulades.
1: Sí, al final ho vam explicar al ple, no? Les audiències públiques van néixer com una idea, una oportunitat per a la ciutadania per poder interpel·lar directament els seus representants polítics sense la rigidesa del ple, no? En el sentit de que un ciutadà pot formular una pregunta al ple, evidentment l'ha de registrar amb uns temps que estan regulats, etc, i al final del ple, o sigui, quan ha passat tot el ple, que el ple se sap quan comença, que són les 7 de la tarda, però no quan acaba.
0: Llavors, en som conscients.
1: Efectivament. Llavors, clar, si per nosaltres ja que estem a dins és dur, perquè moltes vegades acaba molt tard, doncs per la ciutadania que està allà esperant a poder parlar i dir, expressar la seva paraula i tal, doncs clar, és veritablement un format que no ens acabava d'agradar. I per això va néixer la idea de les audiències públiques una hora abans, que és una hora més còmoda també, i que sense necessitat de registrar, directament tu pots formular la pregunta a qui vulguis, no? Clar, la resposta, moltes vegades, si en aquell moment no la tenim, doncs ens comprometem a donar aquella resposta, perquè no tenim la informació en aquell moment, perquè les preguntes poden ser infinites. Però sí que és una manera més fresca i més dinàmica perquè la gent doncs pugui participar i ens té allà. I de fet, com ja estem a l'Ajuntament des de bastant abans, doncs aprofitem i tal. Llavors, no és cert que no estigui regulada, perquè en el Reglament de Participació Ciutadana hi ha articles que ja estan regulant el fet de com es modula l'audiència pública. Per tant, o sigui, obrir un altre reglament quan ja tens articles de l'ordenança de participació ciutadana on ja queda regulat, per justament modular si el debat polític ha d'estar a l'audiència pública, jo pensem que el debat polític no ha de ser l'audiència pública, perquè el debat polític ja està en el ple. L'audiència pública és del protagonisme de les ciutadanes i dels ciutadans. Per tant, allà no ha d'haver-hi debat polític. Allà el que hi ha són preguntes de la ciutadania i respostes per part dels representants polítics. I ja està. Llavors, penso que ha funcionat prou bé. Sí que és cert que aquests elements, aquestes oportunitats de participació ciutadana, al final tenen una corba de consolidació, un cicle de consolidació. Per tant, s'està consolidant. I de fet, pues, trobo que la gent n'és conscient i cada cop està fent més ús d'aquestes audiències públiques.
0: Anem a posar notes?
1: Vinga.
0: Hem demanat també als diferents portaveus que posin nota a ells mateixos i també a la resta de formacions polítiques. Ho fem de menor a major representació en el ple municipal. Per tant, començaríem amb els seus companys de govern, amb En Comú Podem, quina, la nota és del 0 al 10. En Comú Podem.
1: En Comú Podem els hi posaria pues, un 8. Un 8. Haig d'explicar per què? O...
0: Una mica.
1: Vale.
0: Forma titular.
1: O sigui, el 10 no posaré cap 10, ja ho avanço. Ja ho avanço perquè el 10 és l'excel·lència i aquí excel·lents no som cap de nosaltres, de moment. 8, que és la nota que em posaré també a nosaltres mateixos, és perquè hem trobat un sentiment, una sensibilitat des del primer moment amb els companys d'En Comú Podem i amb Isabel Marcos en particular, extraordinària. Sí, el fet de ser formacions polítiques diferents, quan es va iniciar aquest camí conjunt de govern, podia semblar que, o algú li podia semblar que era un perill o que podia ser, estava destinat al fracàs, i no ha estat així, no només no ha estat així, sinó que de veritat moltes vegades no hi ha diferències. Vull dir, la companya Isabel, quan està, és una més, i el tracte, i es veu en l'estima, i es veu en detalls, o sigui, i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant d'En Comú Podem, i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
0: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
1: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. Jo la Sonia el respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
0: Som Sant Andreu?
1: Som Sant Andreu, els hi posaré també sí, un 4, també. Sí, penso que... hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses Fem Sant Andreu amb ell, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
0: Vox?
1: Vox els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5, i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, si ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets... Bueno, és una manera d'un altaveu, no? Una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar

0: es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta, que, bueno, que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells, després d'estar governant tota la vida, no? Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no? Per fer una renovació, per presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això. No hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no? Aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví que ells han de recuperar l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
1: I finalment FEM, ha comentat abans, en Comú Podem un 8, posaria
0: sí,
1: la mateixa
0: també,
1: nota.
0: Nosaltres també un 8, 8 i mig podríem posar-nos, no? Perquè al final també governar pues, té un cert desgast, però sí, penso que anem pel bon camí, evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
1: Dues preguntes ràpides. Què ha après, què és el que més ha après durant aquests 3 anys com a regidor, com a portaveu, i què és el que més li agrada o el que menys de la política municipal? Triple pregunta en una.
0: Vale, el que més he après és a entendre tots els punts de vista des de que estic aquí a govern. O sigui, està sent una cura d'humilitat bastant contundent. L'altre dia ho comentava també amb les mamis del hockey, amb una recepció que vam tenir justament amb les mamis, i em va sortir així. O sigui, és una cura d'humilitat en el sentit, quan estàs defensant els interessos de tothom, al final és que entens tant a la gent, vull dir, entens tots els posicionaments respecte a un problema o respecte a una realitat, no? Però clar, moltes vegades, la majoria de vegades, no tens els recursos infinits com per atendre aquella petició justament com vol la persona, no?, que s'atengui aquella petició. Llavors també la feina comunicativament és fer entendre pues, que fas amb el que tens, fas el millor possible, i que potser la resposta no la tindràs ara, però la tindràs més endavant. Al final és amb humilitat intentar ajudar i facilitar que la ciutat vagi millor.
1: I el que més li agrada a la política?
0: El que més m'agrada de la política?
1: El que més
0: i el que menys.
1: Exacte. De la política municipal, eh?
0: De la política municipal el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop. Hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny, i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots fer, la pots veure fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i jo penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom doncs hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
1: Ara sí, una última pregunta abans de finalitzar aquesta entrevista de portaveus. Com es preveu o no com es veu en les eleccions municipals del 2027? Ja que queda menys temps, queda menys d'un any.
0: Doncs es veuen amb molta il·lusió, la veritat, amb moltes ganes també. No vol dir que ara sigui el nostre marc i la nostra agenda, absolutament, perquè nosaltres continuem treballant perquè tots aquests projectes hi siguin realitat i perquè encara es vegin més coses en aquest darrer any, però evidentment les eleccions hi som, no cal ser aquí Bambi ni res d'això. Sabem que arribaran, estarem preparats també, hi ha gent dintre del nostre projecte que ja està treballant per això, i al final el que hem de fer

0: és donar arguments perquè la ciutadania torni a confiar en nosaltres en el 27. Si ho fem bé, serà així, i si no, pues serà d'una altra manera.
1: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos, no només avui, sinó totes les rondes, les 5 rondes que hem fet al llarg d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus, més les valoracions que també s'han fet sempre després del ple. Es queda un ple, el de finals d'aquest mes de juliol, i acabarem, diguéssim, l'any polític. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre a la matinada del 5 al 6 no veurem els resultats,
1: no.
0: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
1: Uh-huh.
0: 3 edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
1: sí,
0: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès, el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanar tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí,
0: I gent
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Tot seguit en el Via Directe d'estiu, avui recordem l'entrevista que fèiem amb l'enòleg Joan Soler. Va ser el passat 9 de juny amb motiu de la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. És l'enòleg del celler Can Serra d'Exhibis, que va reivindicar la identitat dels vins del Bages, que va ser la deu protagonista de la Fira del Vi 2026.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Beopla de Bages, no? Aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacacis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs dins de l'ADO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte de, a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense desprendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant, entrat a l'octubre, per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor doncs a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Follow the Leader, que es venien cabernets, merlots, cirats, xardoners, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu, segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, amb seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, o un gust, o un sentit, o un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant, com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: En el marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca s'ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort després el vi no el disgustaria saber. Hemos dado una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesano.
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pega amb l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, perquè a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una Fira del Vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, coneixem molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Pues sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca en què va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: I amb vi finalitzem l'edició d'avui del Via Directa d'estiu, avui recordant, entre altres informacions, la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca i amb els seus protagonistes.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

dream.

Fins aquí l'histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directe, d'aquest Via Directe d'estiu, on estem recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada. Avui ens centrarem a parlar de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, una festa major que arrencarà el 4 de setembre fins al dia 7, amb actuacions musicals i també d'altres activitats culturals. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directe. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
3: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
3: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tota Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la Festa Major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
4: Som un poble. Seguim apostant també per la Festa Major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la Festa Major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la Festa Major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per a les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
5: M'hi han triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poquet temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, parlant amb la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es, del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent, n'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sigui, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en d'altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si se sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
5: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
5: No sé, jo espero que les agradi. O sigui, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
5: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir, en Sant Andreu sobretot és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu, i per això no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
4: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Droga i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
6: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de l'Etapa com les darreres edicions. Llavors, tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de l'Etapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de l'Etapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
6: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de l'Etapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de l'Etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de l'Etapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de l'Etapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de l'Etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
6: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de l'Etapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros l'etapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs, veritablement, en el nostre entorn comarcal. I animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de l'Etapa.
6: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
6: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
7: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
7: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
7: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
7: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
7: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
7: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
7: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno,

0: Les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
1: Exacte, exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entre mig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
1: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
1: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
1: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
1: Està més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
1: Sí, sí. Espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys davant d'aquesta entitat?
1: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
1: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
1: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
1: Sí.
0: A més d'un segle.
1: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
1: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
1: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
1: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, Quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució...
1: Sí, sí.

0: Diva, no?
1: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot més que res el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
1: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
1: quan
0: i
1: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
1: Bé,
0: ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
1: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. En Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
1: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
0: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
2: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droga més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
0: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
2: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
0: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
2: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca, creient que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
0: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment, la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
2: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
0: La Colla Castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la Colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
3: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
3: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
3: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu 10è aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams. El tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi. Com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu del Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys. M'acabes d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això no, vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta Festa Major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, en converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà els haurà vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada. I això, si passarem bé, o sigui, al final res, aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que ens venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per per aquesta moguda. O sigui, no està senzill. No és senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, ja m'agrada tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre estem aquí repartint. Sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar-ho, que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics, podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tots som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això em dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja sabré, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I en aquest Via Directe d'estiu també estem recuperant les entrevistes de l'espai de portaveus, sobretot la darrera ronda, la que vam realitzar al juliol, on els diferents portaveus van fer balanç d'aquest darrer any de la legislatura i també dels 3 anys, i també ens van parlar de com valoren les eleccions que tindrem d'aquí a un any. Avui, l'entrevista a Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.

0: Última entrevista de la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus a Ràdio Sant Andreu, on conversem, parlem amb els portaveus dels diferents grups polítics municipals per analitzar l'actualitat política. En aquesta ocasió, en aquesta última ronda d'aquesta temporada, estem fent balanç del darrer any de legislatura, dels 3 anys de legislatura i també amb una mirada posada a les eleccions del mes de maig del 2027. Avui, tancant aquesta ronda, Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Miquel Àngel Abril, bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi, un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre.
0: Cinquena ronda, com dèiem, d'entrevistes de l'espai de portaveus. Estem analitzant l'actualitat política. Com es valora des de FEM Sant Andreu aquest darrer any?
1: Doncs es valora amb un any d'execució, no? Un any que es veu en tota aquesta feina prèvia que havíem fet en els anys anteriors, des que vam entrar a govern, i per tant ara es comencen a veure, no? Bueno, ja fa uns mesos, de fet, que es comencen a veure al carrer, que és la part més visible, no? Estem parlant d'aquelles coses que sí que són observables, no? Però és l'any de l'execució, aquest darrer any, dels tangibles, d'allò que veritablement pots tocar, que pots veure al carrer, que són visibles, no?, per a la ciutadania. Hi ha altra molta feina que no es veu, però jo aquest any sí que el definiria com l'any de les realitats, sí.
0: I si valorem aquests 3 anys, l'evolució d'aquests 3 anys d'aquesta legislatura que es va iniciar l'any 2023...
1: Aquests 3 anys, jo penso, humilment, que han estat uns anys molt intensos i que s'han vist moltes accions i moltes transformacions, crec que com mai a la història de Sant Andreu de la Barca, no? A la història democràtica de Sant Andreu de la Barca, diguéssim. Hem fet molta feina que finalment, com comentava abans, es comença a veure ara, però que ja porta molts mesos. Parlem de tangibles, com poden ser més de 1.200 actuacions de manteniment a la via pública, no? A les voreres, als paviments, amb el mobiliari urbà, amb atendre les incidències, la renovació dels parcs infantils, dels 14 parcs infantils a les diferents fases, no? Que ara estem en les fases finals, obres i millores en els equipaments, en el Teatre Núria Espert, ampliació i millora del complex de l'11, de Can Salvi, millores al casal de la gent gran, manteniment de les escoles, d'edificis municipals. En quant a medi ambient, plantació de centenars d'arbres, increment de les zones verdes, incorporant-lo als nous projectes urbanístics. En quant a civisme, aprovació d'ordenances de civisme, campanyes de tinença responsable d'animals, d'orins dels gossos, ús dels patinets elèctrics, en qüestió social i participació ciutadana, ampliació dels programes destinats a gent gran, impuls de l'espai d'igualtat, nous recursos en educació, cultura, participació ciutadana, posar en marxa de les audiències públiques abans dels plens, també és una novetat nostra, regidories de barris, despatx de l'alcalde en els barris, vull dir, tot un esforç d'apropament a la ciutadania, tot uns fets, i a més jo penso que mai hem tingut un futur tan engrescador com el que tenim ara, que justament l'alcalde va explicar no fa gaire, no?, aquest pla d'inversions, no?, que ens portarà a projectes de ciutat espectaculars també. Per tant, tenim ja una realitat feta, però especialment un dibuix, un esbós, no?, d'aquest escenari futurible d'un Sant Andreu de la Barca totalment 180 graus, no?, donant-li la volta i transformant la ciutat en aquella ciutat que necessitem, que totes i tots volem, però que veritablement ens fa falta per desenvolupar les nostres vides, no?
0: També hem preguntat als diferents portaveus que si haguessin de resumir aquesta legislatura amb un titular, que quin titular seria, en aquest cas, per FEM Sant Andreu, quin titular seria d'aquesta legislatura?
1: Jo diria alguna cosa així com la transformació ja és una realitat a Sant Andreu. Alguna cosa així.
0: Quin considera que ha estat el principal encert de FEM Sant Andreu durant aquests 3 anys, o sobretot durant el darrer any?
1: El principal encert és molt essencial, és molt d'essència, però crec que el principal encert ha estat contribuir des de la servitud, és a dir, els que ens hem ficat en el vagó d'aquest projecte de FEM Sant Andreu no venim de la política, som ciutadanes i ciutadans normals, i sense perdre mai de vista això intentem fer el millor de nosaltres mateixos i mateixes, i aquest esforç d'apropar-nos a la ciutadania constantment i de tendir ponts i maneres d'entrar en contacte amb diàleg, amb escolta activa amb la ciutadania, crec, sincerament, que és de la millor o de les millors coses que hem fet, perquè al final tu pots encertar o pots equivocar-te en un despatx o amb les teves idees o amb un grup concret de persones que pensen que tenen el millor projecte del món, però al final, si no t'obres i contínuament no estàs reevaluant el que tu planteges o proposes amb la ciutadania per intentar corregir o esmenar o per què no, anul·lar el que pensaves, doncs crec que és un error. Per tant, el millor per mi ha estat aquesta qüestió, sí.
0: Creu que Sant Andreu de Barca serà una ciutat millor que ara fa 3 anys?
1: Doncs amb les dades que donava abans, jo crec que evidentment sí. O sigui, el Sant Andreu de la Barca de mitjans del 23, quan nosaltres vam entrar, no tenia totes aquestes aquests elements, no? Aquestes accions que he anat enumerant abans, ni tampoc tenia aquest escenari de futur, no? del pla d'inversions, no? De tot aquest canvi, no? Que tenim amb el Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, no? La nova deixalleria, les noves pistes d'atletisme i de instal·lacions esportives, la nova biblioteca, l'ampliació de l'11, el nou CAP, la Federico García Lorca, com canviarà el nou mercat municipal també com a futur. Tots aquests projectes de futur mai han estat tants, tan nombrosos, no? I tant a tocar també. Llavors, per fets i també per il·lusió, no? Pel que vindrà dintre de poc, penso que mai ha estat Sant Andreu de la Barca en aquesta situació.
0: També em preguntem de quins creuen els diferents portaveus i partits polítics, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i també quines continuen sent aquelles grans assignatures pendents de la ciutat.
1: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, perquè no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no? que permet, no? Amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no? que tenim en el terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
0: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
1: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no? que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no? Oferir més ombres, no? més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no? Fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no? Quan feia fred, no? I hi havia cases que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal. I ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no? A casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
0: Ha estat una legislatura, sobretot també en el darrer any, on s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quins d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent? D'aquests àmbits que han estat habituals en els debats, tant en el ple com també fora del ple.
1: Jo com a ciutadà també, perquè primer sóc persona, no? I ciutadà abans de ser portaveu o estar en un projecte polític, el que sí trobava a faltar era el manteniment dels carrers, sincerament. O sigui, és xocant, per no dir una altra cosa, que no hi hagués una partida anual destinada al manteniment dels carrers. O sigui, com si fos alguna cosa extraordinària que cada dos dècades dius ah, pues sí, anem a fer una mica de manteniment dels carrers i de l'asfaltat, no?, dels polígons industrials i de, no?, perquè clar, hi ha coses que no es veuen, però la gent que treballa als polígons sap perfectament que hi ha carrers intransitables allà amb els vehicles perquè tenen uns esvoranys espectaculars. Llavors, això no és qüestió d'un any, és que això fa molt de temps que està descuidat. Llavors, el fet de tenir aquestes partides perquè constantment no haguem de fer un esforç extraordinari per intentar posar en ordre el que fa molts anys que no es toca, doncs jo penso que és quelcom important, perquè és, cada dia trepitgem el carrer. I hi ha persones que, per desgraciadament, la seva mobilitat és reduïda i van en cadira de rodes o van en caminadors o en crosses o tenen dificultats i llavors és tot un problema per a aquestes persones.
0: Com definiria la relació entre el govern i l'oposició en aquest últim any, en aquests darrers tres anys? Ha hagut diàleg, ha hagut comunicació? Li pregunto perquè en aquestes entrevistes de portaveus i a més amb les darreres, tant el portaveu socialista com la portaveu del Partit Popular o fins i tot el portaveu de SOM, en algunes coses parlava d'aquesta manca de diàleg, sobretot sentat amb el PSC i el Partit Popular.
1: Jo la relació amb l'oposició m'ha decebut, sincerament, perquè des d'un primer moment tothom tenia molt bones intencions. Nosaltres sempre, els nostres telèfons, els nostres canals de tots els membres del govern, estan oberts i hi ha contacte, hi ha diàleg constant. Intentem resoldre aquestes qüestions que sempre personalment ens fan arribar per ajudar-nos entre tots, però les qüestions de ciutat sí que és cert que m'ha decebut una mica bastant el fet de no, de veritat, no plantejar, no construir des d'una vessant més pura, més sincera i més de millorar veritablement Sant Andreu de la Barca, no? Sempre ha estat tot des de la reactivitat. Quan es presenten coses no es contrasten, no es comparteixen amb nosaltres, sempre són pues, amb els mitjans, no? o els seus mitjans i la seva manera de comunicar, i ens trobem als plens, no? O dos dies abans dels plens, o l'exemple són les mocions, no? Les mocions pues, es registren, no, pràcticament mai es fan consultes prèvies per dir, ei, aquesta moció va bé així, va bé... O sigui, vull defensar això, que sé positivament que vosaltres ara mateix no esteu donant cobertura, no? Que està molt bé, que per això està l'oposició i per això es presenten mocions. Però plantejar d'aquesta manera té recorregut, pot ser constructiva, podeu fer alguna cosa, podem fer alguna cosa entre tots. Llavors, en aquest sentit m'ha decebut aquesta relació amb l'oposició. I, francament, en menys d'un any de les eleccions, dubto que això canviï.
0: Tenen por de les xarxes socials? Li pregunto si tenen por perquè el portaveu socialista, Juan Pablo Beas, assegurava aquí a l'espai de portaveus, deia que era un govern que jugava a l'engany i que tenia pànic a les xarxes socials, pel que es comentava a les xarxes socials.
1: No, la veritat és que no tenim pànic de les xarxes socials ni de res en especial. De fet, les xarxes socials sempre les hem entès com un element complementari, necessari, actual, per entrar en contacte no només per comunicar, sinó també per rebre inputs de la ciutadania. Per tant, forma part de les nostres vides actualment, és un element més d'estratègia comunicativa. Hi ha persones que, bueno, que s'informen via xarxes socials, som conscients, llavors hem d'intentar donar cobertura a tots els nostres outputs comunicatius, tot allò que fem amb tot l'arsenal d'eines que tenim, no? I tota la creació de continguts que podem fer. Llavors, no, al contrari, o sigui, sempre és una oportunitat les xarxes socials, mai és un problema.
0: Sobre els plens municipals, com els ha viscut? Ha hagut prou debat polític en els plens o ha estat massa condicionat per certa confrontació política? O si aquesta situació ha anat millorant o ha anat empitjorant amb els plens?
1: Bueno, el fet de que les idees es puguin defensar des dels posicionaments legítims de cadascun de les forces polítiques és el normal i és el que ha de passar, i el ple en aquest cas és aquella àgora, no? Aquell fòrum amb el qual tothom defensa els seus postulats. El tema són les formes, no? Moltes vegades. Les formes moltes vegades, sí que és cert que al final són persones i que podem tenir dies, aquí obro una mica l'autocrítica també, no? Pots tenir un dia dolent perquè al final, repeteixo, són persones, al final no, al principi, però són persones, pots tenir un dia dolent i llavors estar més irascible o estar una miqueta menys assertiu en un ple determinat, però sí que en conjunt, si fas una retrospectiva més general, potser hi ha hagut massa confrontació en els plens, en les formes, no tant en el fons, sinó en les formes. I jo penso que a la ciutadania això li sobra, francament. Sí.
0: Parlem dels plens, parlem també del que hi ha previ al ple, que són les audiències públiques, que s'han incorporat en aquesta legislatura. De fet, el passat ple, des de Som Sant Andreu, van presentar una moció per regular l'audiència pública. Finalment, aquesta moció va ser rebutjada. Per tant, des del govern, des de Fem Sant Andreu, creuen que aquestes audiències públiques ja estan regulades.
1: Sí, al final ho vam explicar al ple, no? Les audiències públiques van néixer com una idea, una oportunitat per la ciutadania per poder interpel·lar directament els seus representants polítics sense la rigidesa del ple, no? En el sentit de que un ciutadà pot formular una pregunta al ple, evidentment l'ha de registrar amb uns temps que estan regulats, etc, i al final del ple, o sigui, quan ha passat tot el ple, que el ple se sap quan comença, que són les 7 de la tarda, però no quan acaba.
0: Llavors, en som conscients.
1: Efectivament. Llavors, clar, si per nosaltres ja que estem a dins és dur, perquè moltes vegades acaba molt tard, doncs per la ciutadania que està allà esperant a poder parlar i dir, expressar la seva paraula i tal, doncs clar, és veritablement un format que no ens acabava d'agradar. I per això va néixer la idea de les audiències públiques una hora abans, que és una hora més còmoda també, i que sense necessitat de registrar, directament tu pots formular la pregunta a qui vulguis, no? Clar, la resposta, moltes vegades, si en aquell moment no la tenim, doncs ens comprometem a donar aquella resposta, perquè no tenim la informació en aquell moment, perquè les preguntes poden ser infinites. Però sí que és una manera més fresca i més dinàmica perquè la gent doncs pugui participar i ens té allà. I de fet, com ja estem a l'Ajuntament des de bastant abans, doncs aprofitem i tal. Llavors, no és cert que no estigui regulada, perquè en el Reglament de Participació Ciutadana hi ha articles que ja estan regulant el fet de com es modula l'audiència pública. Per tant, o sigui, obrir un altre reglament quan ja tens articles de l'ordenança de participació ciutadana on ja queda regulat, per justament modular si el debat polític ha d'estar a l'audiència pública, jo pensem, o sigui, penso o pensem que el debat polític no ha de ser l'audiència pública, perquè el debat polític ja està en el ple. L'audiència pública és del protagonisme de les ciutadanes i dels ciutadans. Per tant, allà no ha d'haver-hi debat polític. Allà el que hi ha són preguntes de la ciutadania i respostes per part dels representants polítics. I ja està. Llavors, penso que ha funcionat prou bé. Sí que és cert que aquests elements, aquestes oportunitats de participació ciutadana, al final tenen una corba de consolidació, un cicle de consolidació, per tant, s'està consolidant. I de fet, pues, trobo que la gent n'és conscient i cada cop està fent més ús d'aquestes audiències públiques.
0: Anem a posar notes?
1: Vinga.
0: Hem demanat també als diferents portaveus que posin nota a ells mateixos i també a la resta de formacions polítiques. Ho fem de menor a major representació en el ple municipal. Per tant, començaríem amb els seus companys de govern, amb En Comú Podem. Quina, la nota és del 0 al, al 10. En Comú Podem.
1: En Comú Podem els hi posaria pues, un 8. Un 8. Haig d'explicar per què? O...
0: Una mica.
1: Vale.
0: En forma titular.
1: O sigui, el 10 no posaré cap 10, ja ho avanço. Ja ho avanço perquè el 10 és l'excel·lència i aquí excel·lents no som caps de nosaltres, de moment. 8, que és la nota que em posaré també a nosaltres mateixos, és perquè hem trobat un sentiment, una sensibilitat des del primer moment amb els companys d'En Comú Podem i amb Isabel Marcos en particular, extraordinària. Sí, el fet de ser formacions polítiques diferents quan es va iniciar aquest camí conjunt de govern podia semblar que, o algú li podia semblar que era un perill o que podia ser, estava destinat al fracàs, i no ha estat així, no només no ha estat així, sinó que de veritat moltes vegades no hi ha diferències. Vull dir, la companya Isabel quan està és una més, és una més, i el tracte, i es veu en l'estima, i es veu en detalls, o sigui, i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant de En Comú Podem, i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
0: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
1: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. I a la Sonia el respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
0: Som Sant Andreu?
1: Som Sant Andreu, els hi posaré també un 4, també. Sí, penso que hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu, i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones, i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses fem Sant Andreu amb ell, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
0: Vox?
1: Vox els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5, i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, o sigui, ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets... Bueno, és una manera, un altaveu, no? Una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar perquè les vols guanyar. I aquest interès s'ha vist, aquestes ganes de concretar s'han vist, aquesta seriositat s'ha vist i es valora, i penso que és just donar-los un 4,5. Sí.
0: Anem ara al PSC?
1: Al PSC... difícil, li donaria un 3,5 al PSC, sí. Li donaria un 3,5 perquè... Primer, penso que era evident que els va costar molt pair la derrota electoral. De fet, encara no sé si l'han païda. I és que era molt palpable i molt visible. Llavors, des del minut zero, el seu dinamisme, la seva comunicació, les seves formes, la seva manera... es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta... que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells després d'estar governant tota la vida, no? Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no? Per fer una renovació, presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això. No hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no? Aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví que ells han de recuperar a l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
0: I finalment FEM ha comentat abans en Comú Podem un 8, posaria
1: sí,
0: la mateixa
1: també,
0: nota.
1: Nosaltres també un 8, 8 i mig podríem posar-nos, perquè al final també governar pues, té un cert desgast, però sí, penso que anem pel bon camí. Evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
0: Dues preguntes ràpides. Què ha après, què és el que més ha après durant aquests 3 anys com a regidor, com a portaveu, i què és el que més li agrada o el que menys de la política municipal? Triple pregunta en una.
1: Vale, el que més he après és a entendre tots els punts de vista des de que estic aquí a govern. O sigui, està sent una cura d'humilitat bastant contundent. L'altre dia ho comentava també amb les mamis del hockey, amb una recepció que vam tenir justament amb les mamis, i em va sortir així. O sigui, és una cura d'humilitat en el sentit, quan estàs defensant els interessos de tothom, al final és que entens tant a la gent, vull dir, entens tots els posicionaments respecte a un problema o respecte a una realitat, no? Però clar, moltes vegades, la majoria de vegades, no tens els recursos infinits com per atendre aquella petició justament com vol la persona, no?, que s'atengui aquella petició. Llavors també la feina

0: tard i el Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny, i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots veure, fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats o no sé què, i aquí tothom doncs hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
1: Ara sí, una última pregunta abans de finalitzar aquesta entrevista de portaveus. Com es preveu o no com es veuen les eleccions municipals del 2027? Ja que queda menys temps, queda menys d'un any.
0: Doncs es veuen amb molta il·lusió, la veritat, amb moltes ganes també. No vol dir que ara sigui el nostre marqui la nostra agenda, absolutament, perquè nosaltres continuem treballant perquè tots aquests projectes hi siguin realitat i perquè encara es vegin més coses en aquest darrer any, però evidentment les eleccions hi som, no cal ser aquí Bambi ni res d'això. Sabem que arribaran, estarem preparats també, hi ha gent dintre del nostre projecte que ja està treballant per això, i al final el que hem de fer és donar arguments perquè la ciutadania torni a confiar en nosaltres en el 27. Si ho fem bé, serà així, i si no, pues serà d'una altra manera.
1: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos, no només avui, sinó totes les rondes, les 5 rondes que hem fet al llarg d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus, més les valoracions que també s'han fet sempre després del ple. Es queda un ple, el de finals d'aquest mes de juliol, i acabarem, diguéssim, l'any polític. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari, 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, de partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha

0: grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no? Per no donar pistes.
0: No, totalment.
1: Serà doncs el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
0: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra festa major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn i comenci a ser doncs el tret de sortida per la nostra festa major.
1: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
0: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
1: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
0: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Uh-huh. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats.
0: No.
1: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició també, no?
0: Clar que no, ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
1: No, ja veus, estan treballats, eh?
0: Sí.
1: Es nota que darrere hi ha una feina.
0: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
1: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
0: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
0: Uh-huh.
1: Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
0: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
1: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
0: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
0: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
0: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
0: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
0: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, més, eh?
0: Sí,
1: sí,
0: gent,
1: sí, molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
0: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs per convidar tothom a que participi.
0: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
0: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Tot seguit en el Via Directa d'estiu, avui recordem l'entrevista que fèiem amb l'enòleg Joan Soler. Va ser el passat 9 de juny amb motiu de la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. És l'enòleg del celler Can Serra d'Exhibis, que va reivindicar la identitat dels vins del Bages, que va ser la deu protagonista de la Fira del Vi 2026.

0: L'enòleg, Joan Soler, assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Déu Pla de Bages, no? Buscar aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler a què porteu vosaltres Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit, com és Exhibis, que estan fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells. Per un celler, doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent, sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen, però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançar en la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com si que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor, doncs, a l'última pupilla Exhibis, li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Follow the Leader, que es venien cabernets, merlots, sirà, chardonnays, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula, que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu, segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, amb seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el perquè, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort, després el vi no el disgustaries bé. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i esquemes, escames de parmesà, no?
3: Aleshores, el tercer, que ja l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, coneixem molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar amb el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això també és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: I amb vi finalitzem l'edició d'avui del Via Directa d'estiu, avui recordant, entre altres informacions, la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca i amb els seus protagonistes.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a aquest desembarcament, l'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'hoplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio de mitologia, segons el 3CAT. Moltes gràcies per la menció.
3: A l'Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots.
3: Va sortir,
2: va fallar. El programa d'història de Ràdio Castellari, La Xarxa, penúltim programa de la temporada per parlar de la Primera Guerra Mèdica, amb els nostres historiadors de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: I Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
3: Doncs bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Acamènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu, bueno, tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no?, pels grecs els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si ho podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. A efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa Acamènida.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: doncs comencem programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la primera guerra mèdica amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: No, home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb els de Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot també l'hem d'agafar una mica amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no, per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No, bueno, pues, que quan parlem de Marató, Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar amb compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no?, de la construcció aquesta, de la contraposició, no?, entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc abundat, per, sí? Per citar-te, si la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no?, que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no?, que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment, i amplificada per la historiografia posterior, sobretot del segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bé, és igual, no hi entrarem, però... si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar a programes sencers. En dir que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també que quedava fora, i el que anomenaven els matecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també era una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: Uh-huh. I a nivell polític, en l'àmbit polític, l'imperi persa com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és... O sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi Aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a veure qui era més democràtic o més llibertari. Però, si més no, era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no?, respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Ciro el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jueu del captiveri babiloni.
2: No es poden saltar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paraís, no? Però la caricatura aquesta que sempre ens pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra de l'època, eh? Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer-ne una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant de l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els hi va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Portes de Troia.
2: Sí, va ser... De fet, és el programa en el que et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una amb en Roger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que també va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia... etc.
2: La part tranquil·la,
1: exacte. Tranquil·la, doncs. En aquell moment, segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que, per fer-nos una idea, és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta. Imperi romà com a camp de futbol sí, sí. Històric, no?
1: A 20
2: quilòmetres de Madrid. Això feia 3 imperis romans. Això feia...
1: aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran, al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlarem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí, per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, eh? Però, bueno, si més no, era això.
0: I la Grècia d'aquell moment com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta i ens hem repetit nosaltres mateixos mil cops, no? La Grècia del moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses les sabem perfectament. Atenes, Esparta, Corint, Tebes... Sí, no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no, ajudaran molt a crear aquest sentiment de grecs, no, com a tal, de pertanyen a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món. No? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs i els altres són els bàrbars, no, els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia. I parlem, en aquest cas, de la Jònia, no? De la ciutat Jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses es feien pagar tributs, hi havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton, un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
1: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona,
1: sí, sí.
0: No?
1: No sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
2: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses aquemènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven... entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i cada cop un imperi doncs les va... absorbir, però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist amb un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra la illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició, vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà de la ciutat. Llavors van a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució, doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser deposat per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió, em revoltaré contra els perses aquemènides. I dit i fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta, i els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I, efectivament, la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors, aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta revolta el que al final s'acabarà convertint en una, bueno, en una invasió persa i llavors també en una guerra, no?, entre el món persa i el món grec.
1: Perquè hem d'entendre que aquestes ciutats jòniques gregues demanen ajuda a les ciutats continentals.
0: Efectivament. De fet, Aristàgores sabia perfectament que les ciutats jònies no podien fer res soles contra Darius I. Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus, bueno, els seus cosinets de la Grècia continental, no?, de la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit, o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa... Bueno, això ens expliquen les fonts, eh? Quan s'assabenta que la capital persa, Susa, està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya, no me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema de productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
1: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
1: Ui, no, és que jo és que tinc molta planxa per anar-me'n.
2: M'agafa lluny.
0: Les termòbiles, sí, quedava més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I, efectivament, els atenencs envien 20 trirems a ajudar a la revolta jònia. A Erètria, una altra ciutat grega, també envia uns quants trirems, un total de 5, vale? Per fer-nos una idea, les fonts diuen, això, com sempre, un altre cop, les xifres, no?, de dades tan antigues, ens diuen que entre Atenes i Erètria envien uns 10.000 efectius a ajudar aquesta revolta jònica. Llavors, aquesta força expedicionària que salparà, travessarà el mar Egeu per ajudar a la revolta, és el que encendria el conflicte i passaria a ser una revolta d'unes quantes ciutats a una guerra oberta entre dues civilitzacions, si ho volem dir així.
2: Doncs entrem-nos en la revolta. Què és el que van fer les ciutats jònies rebels?
0: La primavera del 498 abans de Crist, les forces gregues i jònies van avançar cap a Sardes. Sardes era la capital de la satrapia de Lídia. Sí, el que dèiem abans, aquesta satrapia era la que governava la ciutat jònies. Per fer-nos una idea, actualment es correspondria amb les províncies turques d'Esmirna i Manissa, però, per concretar encara més, és la meitat més occidental del que seria la península d'Anatòlia. Clar, quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, és a dir, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no?, perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí a les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, sense voler, s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però, bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies, i, de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era a Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no?, com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Arde Cíbeles.
2: Estàvem pensant, no?
1: A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte...
0: Ni de conya, ni de bon tros. De fet, podríem qualificar, si miréssim com si estiguéssim comentant una sèrie, podríem qualificar aquest atac a la ciutat de Sardes com un gran error de càlcul, perquè, òbviament, després de la crema d'aquesta capital de la satrapia, els atenencs i els eretris fan mitja volta i se'n tornen cap a casa, pensant que ja havien complert amb la seva ajuda, no? Nosaltres ja us hem portat els trirems, els ciutats, hem saquejat la capital de la satrapia, ja està, ens en tornem. Sí, però l'únic que havien aconseguit amb aquest incendi era despertar el gegant, sí, els perses. L'imperi persa reacciona, després de diferents escaramusses, cremes, saquejos, la revolta jònia s'acaba definitivament, és aixafada, el 494 abans de Crist, amb la derrota decisiva de la flota jònica a la batalla de l'Ade i la destrucció de la ciutat de Milet. Recordem que Milet havia estat la ciutat instigadora d'aquesta revolta, és presa, és saquejada, i les fonts ens expliquen que la població masculina és massacrada i les dones i els nens venuts com a esclaus. Per tant, Milet i la ciutat jònies ja queden pacificades, però Atenes i Erètria, que eren aquestes dues ciutats que havien ajudat a la revolta, no quedarien impunes.
2: I què en pensa Darius d'aquesta ciutat de l'altra banda del mar? Farà alguna cosa?
0: Evidentment, perquè si no tindríem Primera Guerra Mèdica, i segurament ni Segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep la notícia de l'incendi de Sardes, pregunta, qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No n'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
1: Que és una gilipollez enorme. És com pixar en contra del vent, no? Si tu dispares una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
1: Hauria estat molt bé que la guerra hagués acabat aquí, no? O que es diguessin guerres mèdiques perquè van haver de quedar un metge.
0: Perquè Darius en algun moment havia de sortir aquesta broma. En algun moment... No, per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella, senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
1: S'ha de ser justet, també, no?
0: Si t'ho hem de recordar tres cops al dia...
1: Tres cops al dia és com...
0: T'espatllen el sopar, Sergio?
2: Sí. Quin passat.
0: Sí, sí, sí. I, efectivament, després de recordar-li tres cops cada dia, al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat, i és que entre el 1400... Ah, perdó.
1: Que, però, sí, clar, del 494 al 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
1: Jo hagués calculat quants records els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest programa.
0: La turra gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que qui eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pel·lícula, no? I al còmic de 300, que diu terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa 499, però perquè el segon...
1: 299.
0: Perdó, mare, com estic amb els números. 299.
1: El 499 va ser de la batalla de Mühlberg. De Mühlberg.
0: Hòstia, és veritat, just abans del Palau Robert. És veritat, és veritat. Quina bona memòria, eh?
1: Bueno.
0: I el... No, és igual, no entrarem. El rei envia aquests ambaixadors exigint terra i aigua com a gest simbòlic de submissió a les ciutats gregues, i la majoria de les polis accepten. Però, òbviament, Atenes i Esparta van refusar. Però és que no només van refusar, sinó que el que van fer va ser matar els ambaixadors, que, òbviament, és una mala idea, perquè

0: El mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
1: Sí, la invasió persa té un total de dues fases, les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics, però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel. Mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, sotmetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no? Per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al cap Athos que destrueix gran part de l'armada. Clar, les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure, un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van enfonsar vaixells. Ara, 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
0: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, és a dir, 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells caben 20.000. O sigui, aquí hi ha algú que va o molt apretat...
1: Eren vaixells molt... petitonets. Eren petitonets. Sí. Si més una vaixellets petits. Digues.
0: I anaven anaven lent, no anaven amb perses, dic, amb presses.
1: No. Aquesta sí que no m'esperava,
0: No ha entrat, no ha entrat, ho sento
1: no,
0: molt.
1: No, bueno,
0: demano disculpes.
1: A mitges, ha entrat a mitges.
0: Mira com el... Vinga, seguim.
1: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es veu obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
2: Però Darius continua i és quan comença la segona fase?
1: Com que Darius està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
2: Ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar,
1: sí,
2: però...
1: Sí, perquè hem vingut aquí a... 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, les mides.
0: Perquè aquí com anaven cavalls anaven més amples.
1: El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes, que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també donava la casualitat que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més que els governants de les satrapies normalment acostumaven a estar emparentats, no? amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies, però d'ell potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes. Sí? Era una expedició de càstig, i això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així. Vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després, vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb Xerxes, etc.
0: Molt bé, i com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
1: Una miqueta com una apiconadora. Sí? La flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos, que havia resistit aquella expedició del tirà de Milet en el 499 abans de Crist, és incendiada sense cap pietat, sí, perquè s'havia revoltat contra Pèrsia, etc. Però, en canvi, Delos, l'illa sagrada d'Apolo, és respectada. De fet, s'explica que Datis, el comandant d'aquesta expedició, fa una ofrena de 300 talents d'encens en un gest simbòlic molt ben calculat, aquí també, molt interessant. Finalment, a l'illa d'Eubea, on hi ha la ciutat d'Erètria, arriben allà, que és un dels seus primers objectius. Llavors, l'exèrcit persa desembarca, posa setge a la ciutat, Erètria resisteix durant 6 dies, però fixeu-vos que

0: o sigui, la ciutat és presa per la tradició de dos ciutadans. Des de dins cobren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla, quan passa alguna cosa, és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no? Sinó que hi ha hagut una tradició interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, de la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat, sí? Ara la flota posa rumb al sud, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
1: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament confosos amb tota aquesta situació, però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
0: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, per què?
2: Per què allà?
0: Per què allà? els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses, que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
2: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
0: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirat a Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'estava quedant molt llarg i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs...
2: De
0: la Primera Guerra Mèdica.
2: O sigui, no volies fer un marató de programes.
0: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
2: Espero que dient-li no me pises lo fregao.
1: Molt bé, Atenes sap que Eretria ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
0: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és decidir, o sigui, òbviament el que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí, aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no?, els famosos hoplites. I com que Atenes s'acabava d'estrenar la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals destacarem l'intrèpid Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort de Darius, durant anys com a governador. Governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses. Cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
2: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria. Entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda a Rohan Responde. Sí.
0: En comptes d'encendre Alimares, crec que
2: es diu... Almenares. O Talaies.
0: Alimares, crec que és. En comptes d'encendre les Alimares, no?, com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer no? A demanar ajuda urgent, òbviament un altre cop, al cosí gran, a Esparta. No envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de dos dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també segurament hi ha una miqueta d'invenció, no?, en tot això. Però, bueno, si més no, Filípades és un personatge que sonarà per després per al tema de la llegenda de la de Marató, etc.
1: Pobre Filípades, quina pallissa. Desconeixem si es va ficar vaselina o no.
0: Ho desconeixem.
2: Mel. Mel d'abella. De la Grècia.
1: Després d'això, que li respondran els espartans? Perquè, clar, després de recórrer 200 quilòmetres...
2: Bueno, però deu ser d'anada.
0: Clar, després de tornada. Que els dies no quadren gaire, però bueno, no passa res.
1: Hem vingut a jugar, com
0: hem
1: tu
0: vingut dius. A jugar,
2: que és pitjor, perquè tu, mentre vas corrent, no, el cansament va darrere, però la que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
1: M'enflatus arribaria.
0: I llavors tornar, és que només de pensar que has de tornar...
2: Però tornar és baixar, ja, tot el que has pujat...
0: Ho baixes. Ah, bueno, després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar, doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és: i tant que us ajudarem, com o no, cosins atenencs. Però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dir alguna cosa com de l'estil: nosaltres ja us vam avisar que no es poséssiu amb l'imperi Acamènida, deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
2: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
0: Queda sola o gairebé sola, perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenencs i els plateus continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia, que no és un programa de mitologia, però bueno.
1: Avui... O sigui, t'ha ofès, això, una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT que ens han citat. Ens fa moltíssima...
2: Atrapa'm si pots.
0: Atrapa'm si pots, ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer moltíssima... Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé.
1: I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic target.
1: No. Mitològic.
0: Recta final. Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten. I miren el...
0: Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots, exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: No, si Filipides t'atrapava segur... Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és el viatge de tornar a ballar, quan està el virant Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És, igual. És la imatge que, és jo, aquesta, que jo tenia.
0: La cara, no?, de l'actor amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Crec que al final del Portes de Troia que estaven dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a Compte Soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. Sí? 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra brutal.
1: A veure... Ningú pinta miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'hoplites, d'atenencs, de carros perses... Llavors, ja és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
2: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra, juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'hoplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, que, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests hoplites avançaven en formació de falange, que ja us la... És la típica imatge, no?, de tots els escuts rodonets, no?, aquests escuts de bronze, no?, els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no?, 90 centímetres d'ample, entre 7 i 9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, per carregar-lo. L'únic que li passava a la falange hoplítica és que era molt estàtica, avançava molt a poc, i que tenia uns punts febles claríssims, que eren els flancs i la rereguarda. Llavors, els grecs sabien perfectament que un avanç lent, si ells anaven caminant lentament contra els perses, els hi provocaria, bueno, els convertiria en uns blancs superfàcils per les fletxes. Per tant, sembla que hi ha diversos dies en què els enemics s'estan mirant l'un a l'altre, els perses anant descarregant coses, els grecs esperant a dalt de la platja, no? I no passa res. No, durant uns dies s'estan mirant els uns als altres.
1: M'encanta, batalla psicològica, no? De mirar-se com duel de mirades. I què va fer que es trenqués aquesta calma xitxa, no? Aquesta calma prèvia a la batalla i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos als atenencs.
2: A veure, el que us deia, no ho desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea, qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató tota la seva cavalleria i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament per Atenes.
1: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
2: Ah, sí. No?
1: Ha estat qui primer ha apartat la vista.
2: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
1: Home, jo ho tinc molt clar.
2: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar ja, cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses, penseu que portaven molt equipament, no? Carros, cavalls, etc. Cal atacar ja, perquè només si els derrotem ràpidament podrem tornar cap a la nostra ciutat a protegir la polis.
0: I quin va ser el pla de Milcíades per guanyar ràpidament, tot i estar en desavantatge numèric?
2: Milcíades, per no ser rodejat, allarga la seva línia debilitant o buidant el centre de la formació. Clar, ens hem d'imaginar que les falanges gregues, normalment la típica, tòpica, falange atenenca, estava formada per unes 8 línies de profunditat. Llavors, ell el que fa és debilitar una miqueta el centre de la formació i concentrar el gruix dels hoplites en els dos flancs, en el flanc dret i el flanc esquerre. Llavors, la gran sorpresa va venir quan ell pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribar al moment que les fletxes ens poden començar a tocar i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípides, eh?
1: Però... Estava Filípides allà un altre cop. Un altre cop, ho tinc bastant.
2: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels hoplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Hi ha moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Èsquil o alguna cosa així, Èsquil, aquell que el va matar... No,
1: aquest sí que va quedar ben Èsquil.
2: Sí, que el mata un trencalots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en van parlar en el programa de Joe Biden, d'aquest de les morts aquelles estúpides.
1: Que també va ser programa de final de temporada.
0: No recordo el programa de Joe Biden.
2: No recordo.
1: Va ser l'últim.
2: Recordes el número, Alberto?
1: No.
2: Aquest és més difícil.
1: No sé. I, bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
2: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípides, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nikekamen, perdó. I que després de cridar això...
1: Perquè de cop i volta parla japonès, no?
2: I que després de cridar això es mor, sí, allà al mig. Però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem, si més no, tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i algo, que és una marató, crec, o 42 i algo.
1: T'imagines que córrer una marató impliqués la mort, sempre?
2: Uau!
1: Vull dir, ja que t'ajustes al mite...
2: Has d'arribar a cridar.
1: Has d'arribar a cridar.
2: I morir.
1: I deixar espai.
2: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop. Cautela un altre cop, però bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per custodiar el botí, atendre els ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Atenes, sí, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat esperant-se trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar just abans, un exèrcit victoriós, encara ensangonat de la batalla prèvia, que ja estava formant en línia de combat a la costa. Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
0: Com aquí veure que no, ens havíem oblidat d'una cosa. Els espartans han acabat ja amb els seus rituals a Apolo, van arribar en algun moment a tot això?
2: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípedes, eh?
1: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
2: Que els espartans...
1: Que els espartans caminant creuen Grècia.
2: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona de Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota, i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després d'inspeccionar el camp de batalla, s'ho miren com un jubilat, miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
0: Meravellós.
1: Molt bé, fantàstic. No, jo no esperava res menys dels espartans.
2: Gràcies.
1: I ara anem una mica a les conseqüències més a mig plaç, no? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
2: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat, el primer cop que un exèrcit grec derrota l'imperi Acamènida en camp obert. Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però, bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
0: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
2: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquestes justificacions, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
1: Sí, però a nivell pràctic, i sobretot tenint la certesa de que estem en la Primera Guerra Mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
2: Ni de conya. De fet, els perses, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya. Perquè va haver de sufocar una
1: revolta. Perquè li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
2: En fi, el seu fill successió, Xerxes I, va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? La batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
0: Doncs moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Moltes gràcies, Alberto Ricci.
1: I em quedo amb un titular. Marató, la batalla que es va guanyar a l'esprint.
2: Vale.
0: Gràcies avui a en Carlos Lecegui, al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. I avui acomiadem aquest Portes de Troia, el vostre programa d'història, que pot contenir traces de mitologia, i us deixem fins la pròxima setmana amb un nou episodi.
1: Un crowdfunding per pagar-te el psicòleg.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: open.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Ruta 66.
3: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem! Som-hi!